0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Podria ser aquesta la música que soni mentre rebem a la gent al Palau Robert el 31 de maig?
1: Podria ser aquesta.
0: El programa 500 de les Portes de Troia?
1: Podria ser aquesta, però jo crec que tu tens altres idees.
0: Tinc altres, però aquesta podria ser la, de la llista de reproducció que soni de fons, eh? L'atenció, perquè podria estar bé. Europa Universalis.
2: Hem aconseguit la banda al final o no?
1: Perdó. Sorpresa.
0: Totes les sorpreses que ho sabreu si veniu. El 500, 31 de maig, a les Portes de Troia, enregistrat en directe al Palau Robert, i, per tant, el que heu de fer és, ara mateix, anar al formulari, apuntar-vos i...
2: Acabo de caure en que ens hem oblidat el formulari i preguntar si algú és al·lèrgic als capibares.
1: Merda.
2: Bueno, no volem avançar detalls.
0: De tota manera, tot el que pugui passar allà no ens farem responsables, serà un programa... Bueno, molt similar al que passa aquí, amb algun petit toc diferent, perquè estareu vosaltres, però no us ho perdeu. No ha passat mai, encara, a les Portes de Troia en públic, i tenim molta il·lusió de compartir aquest moment amb vosaltres, i si de veritat ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims. Albert, Batalla de Milberg, de què parlarem avui i com estructurarem aquest programa?
1: Intentarem parlar de la batalla del 1547, que queda marcada dins la efímera guerra d'Esmalcalda entre el 1546 i 1547. I per situar-nos, aquesta és una batalla que té lloc a la població, al costat de la població de Milberg, que és un poble que queda, per fer-nos una idea molt ràpida, agafant un regle en línia recta cap al sud, a 130 quilòmetres de Berlín. Actualment a l'estat de Brandenburg, i al segle XVI formava part de l'electorat de Saxònia. Aquesta batalla enfronta tropes imperials catòliques de Carles V contra les tropes protestants de la Lliga d'Esmalcalda, que tot això ja explicarem què és. I catòliques i protestants ho poso entre cometes, perquè veurem que no sempre és així. Llavors, parlarem una miqueta del context general, destacarem algun personatge important, parlarem de la batalla i sobretot també de les seves conseqüències.
2: Molt bé, per si algú encara hi ha algú que encara no sap què és... És un dels protagonistes del programa d'avui, i a qui no li ha d'agradar un sacre imperi romano-germànic. Si algú no sap què és això, ens podries explicar, minutet, què és el sacre imperi romano-germànic, com funcionava i per què és important conèixer-lo per aquesta batalla.
1: Un repte.
2: Temps.
1: Som-hi. No, el sacre imperi romano-germànic és una mena de, un altre cop, cometes enormes, superestat europeu, que existeix oficialment entre el 962 amb la coronació imperial d'Otó I el Gran i desapareix el 1806 al mig de les guerres napoleòniques. L'estat, o sigui l'imperi, estava format per centenars de territoris, regnes, ducats, comtats, ciutats lliures, bisbats, arxiducats de diferents categories i molt variopinto tot plegat, i totes elles amb molt d'autogovern, de fet cada cop més autogovern. No era un estat unitari, com podria ser el Regne de França o el Regne de Castella, sinó més aviat una confederació feudal en el seu inici, no?, de pobles germànics i veïns que es consideraven hereus de l'imperi otomà, com molts altres imperis. Al capdavant d'aquest macroestat hi havia l'emperador, però que en cap cas ens l'hem d'imaginar com un rei absolut, sinó que i a més la figura, o sigui, la dignitat imperial no s'heretava de manera successòria, sinó que l'emperador era elegit pels electors.
0: I, per tant, aquests electors eren gent molt important.
1: Exacte. De fet, són la figura clau de l'imperi. Els prínceps electors eren un grup molt reduït i poderós de nobles, també eclesiàstics, que tenien el dret exclusiu d'elegir l'emperador. Llavors, concretament al segle XVI, que és el que ens toca, del que ens toca parlar avui, n'hi havia set. Tres eclesiàstics, que eren els arcabisbes de Magúncia o Mainz, a Colònia i Trèveris, a Trier, i quatre laics, el rei de Bohèmia, el duc de Saxònia, el marcgrave, que seria el marquès de Brandenburg, i el comte del Palatinat. Llavors, aquests electors no només tenien poder per triar l'emperador, sinó que també jugaven un paper fonamental dins del que serien les dietes imperials.
2: Molt bé. Qui més qui menys sap que és una dieta, qui més qui menys n'ha fet alguna vegada, sí. No sé si la paleo, si la proteica o la de cucurutxo, però explica'ns, Albert, què són les dietes.
1: Les dietes imperials del Sacre Imperi.
2: És el mateix, però amb Frankfurt.
1: I patates i xucrut. Era, per fer-nos una idea, el gran organisme polític del Sacre Imperi. No era un parlament modern, ni molt menys, però feia una mica una funció relativament similar, per fer alguna comparació. Era el lloc on es prenien decisions col·lectives entre l'emperador i els prínceps i representants de tots els territoris imperials. La dieta no tenia una seu fixa, sinó que reunien diferents ciutats, com per exemple la dieta de Worms, on va comparèixer Luther en el seu moment, el 1521, la dieta de Nuremberg, la dieta d'Augsburg, etc. I llavors en aquestes dietes s'hi discutien les lleis imperials, els impostos, la defensa militar i, en aquest temps, sobretot, la religió i les heretgies. Llavors, el que sí que hem d'entendre és que les dietes no sempre eren vinculants, però sí que eren molt importants. Però això és el problema del Sacre Imperi. En molts casos, arran de desavinences en certes dietes, s'iniciaven guerres intestines a l'imperi, i en molts casos, si l'emperador volia fer reformes, necessitava el suport dels prínceps imperials. És a dir, l'emperador del Sacre Imperi no podia imposar. Vull dir, l'emperador del Sacre Imperi sempre havia d'estar pactant amunt, pactant avall, fent concessions cap aquí, fent concessions cap allà.
2: És l'efecte rebot quan fas dieta.
0: Clar. Albert, quina era la situació del Sacre Imperi Romanogermànic a la primera meitat del segle XVI?
1: A veure, molt a grans trets, hem d'entendre que la idea aquesta que ja hem anat repetint, no? Que és un gegant fragmentat. Tot i la seva grandària i tot i el seu prestigi històric, etc., era una constel·lació de centenars, de fet estem en un moment on hi havia diversos centenars d'estats semi-independents. L'emperador tenia una autoritat nominal, però cada príncep o cada ciutat es gestionava gestionava la seva pròpia política de manera bastant autònoma. A més, estem en un context en què l'imperi està dividit entre els estats protestants, sobretot a la zona nord-oriental, i els estats catòlics, sobretot al sud i a l'occident de l'imperi. Carles V, l'emperador del moment, ja parlarem una miqueta més d'ell després, somiava en unificar l'imperi sota una mateixa fe, en aquest cas el catolicisme, però topava amb un imperi desbordat, totalment desbordat, per la reforma protestant que, recordem que neix al bell mig de l'imperi el 1517. I la reforma també anava vinculada no als interessos de cada príncep. A més, mentre els luterans o els reformistes o algun punt calvinista també fan de les seves per dins de l'imperi, França rivalitza per Occident, guerres d'Itàlia, guerres en territoris borgonyons, etc., i l'imperi otomà s'acosta perillosament a Viena per Orient, i a més domina gran part del Mediterrani. Per tant, veiem que la situació no és fàcil, en aquest cas.
2: Bueno, i en aquest taulell de joc, en aquest escenari, què és el que està en joc?
1: Clar, és un moment en què Europa s'està... O sigui, és un moment de gran definició, per dir-ho d'alguna manera, que Europa s'està definint. Vull dir, és un moment en què acaba de néixer la reforma protestant, les hegemonies polítiques estan minvant, no?, entre França, els Habsburg, l'imperi otomà, etc. Però jo penso que estava en joc el futur religiós i polític de l'Europa central, bàsicament. La reforma havia dividit l'imperi i molts prínceps s'havien convertit al luteranisme. No només per convicció religiosa, sinó perquè això els donava més autonomia respecte a Roma i a l'emperador. Així ja en parlem una miqueta més. Un imperi dividit podia ser més lliure, però també alhora més vulnerable. Vull dir que hi havia una miqueta de tot aquí. I el que hem d'entendre és que prendre una opció religiosa en el segle XVI, al mig del Sacre Imperi, és a dir, posicionar-te pel catolicisme o pel protestantisme, també era prendre una opció política. És a dir, a la pràctica, cada territori dins l'imperi era gairebé independent. I lleis pròpies, exèrcits propis, fins i tot sistemes de justícia propis, i l'emperador podia proposar, negociar, pressionar, etc., però no imposar. I això explica, o sigui, aquesta llibertat, aquesta autonomia dels territoris alemanys, explica per què la reforma protestant s'escampa tan ràpid. Molts prínceps veuen en el luteranisme una manera de guanyar molta més sobirania respecte a l'eix aquest emperador-papa, l'eix del catolicisme.

0: fins que arriba el real, fins que arriba el reality, saps? ens poden els concursos.
1: Exacte, sí senyor. El papa com reacciona i el seu braç armat, l'emperador, com reaccionen davant la reforma?
2: Doncs, a veure, el papa veu la reforma com una amenaça directa a la seva autoritat espiritual i política, però la resposta és bastant lenta. I al principi és bastant condemnatòria i no fa res més, vull dir, condemna el protestantisme, etc. Des del 1507, el papa i l'emperador intenten buscar vies diplomàtiques a través de dietes, reunions, compromisos, etc. De fet, com ja he avançat abans, a la dieta de Worms del 1521 s'escolten els motius de Martí Luter, tot i aquests intents diplomàtics, res acaba funcionant, el protestantisme continua creixent i els catòlics, o sigui, papa i emperador, no saben ben bé com afrontar-ho. No serà fins al Concili de Trento, que s'inicia el 1545, fixeu-vos que 2 anys abans de la batalla de Milberg, que l'Església sí que pren una iniciativa molt més poderosa, no? Molt més contundent. Tot i els intents diplomàtics, val a dir que un any abans de Milberg, el papa Pau III fa arribar una comitiva a Carles V, no? I aquesta comitiva diu més o menys així: en nom de Déu i amb l'ajuda i l'assistència de la seva santa edat papal, la seva majestat imperial s'hauria de preparar per la guerra i equipar-se amb soldats i tot allò relacionat amb l'art militar contra aquells que s'oposen al Concili de Trento, contra la Lliga d'Esmalcalda i contra tots aquells qui estan aferrats a la falsa creença i a l'error a Alemanya, i que ho faci amb tot el seu poder i força, per tal de retornar-los a l'antiga fe i a l'obediència de la Santa Seu. Vull dir que aquí, amb aquesta missiva, el papa li està dient a Carles V: deixem-nos de diàleg, deixem-nos de dietes, i posa't ja a fer la feina. Vull dir que aquests prínceps protestants, molt diàleg, molts compromisos, i no està servint de res.
0: Molt bé, hem introduït ara un personatge protagonista de la batalla d'avui, potser, com passa amb el Sacre Imperi Romano-Germànic, hi ha alguna persona despistada que no n'ha sentit a parlar mai, que és Carles V. No patiu, si us heu perdut les 4 primeres, també és Carles I. En un exercici de fandom. Però qui és Carles V? Qui és aquest emperador que lluitarà a la batalla de Mühlberg? Quin projecte polític tenia? Quin projecte religiós tenia?
2: A veure, Carles V d'Habsburg, que va viure entre el 1550 i el 1558, tenia molts títols.
0: 8 anys només?
2: Ai.
0: A veure, jo entenc que diuen que els nanos d'ara saben menys. Cada vegada saben, el jovent cada vegada sap menys. Però que amb 8 anys aquest home li donés temps... Sort que no hi havia Fortnite.
2: 1500...
0: Sí, deu néixer el 1500.
2: 1500, 1500.
0: 1500,
2: sí. 1500, aquí se m'ha girat el 5 del 0. Bueno, no, sobra un 5. 1558. Era rei de Castella i Lleó...
0: En 58 anys té menys mèrit.
2: Clar, 58 anys és... 8. Bueno, malalt de gota la gran majoria de la seva vida, moltes coses li passaven. Rei de Castella i Lleó, rei d'Aragó, rei de València, rei de Mallorca i Sicília, comte de Barcelona, rei de Nàpols, arxiduc d'Àustria... Era l'imperi universal dels Habsburg, no? L'origen de l'imperi universal dels Habsburg. A més, sumem-li les colònies americanes, territoris del nord d'Itàlia, Milà, Borgonya, el Franc-Comtat... Vull dir... És una persona que aglutina en ell, gràcies a les herències dels seus avis materns i paterns, la major concentració patrimonial que hi havia al món occidental en aquell moment. Però tot i això, el que deia abans, és una persona que va tenir molts problemes de salut durant tota la seva vida, i això serà bastant rellevant per la batalla avui. A part de tots aquests títols, el títol que li porta més problemes de tot és el d'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Tenir la dignitat imperial al segle XVI no era gens fàcil. Segurament no era fàcil en cap moment, però al segle XVI, amb la reforma i tot plegat, doncs encara menys. I a més, la seva voluntat com a bon emperador era centralitzadora. O sigui, aquí estem veient un emperador que vol centralitzar l'autoritat imperial, etc. Per tant, el que vol és reduir l'autonomia dels altres estats, dels prínceps alemanys. I això implicava defensar l'opció catòlica i, per tant, anar en contra de l'opció protestant.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Albert Abril, quantes hores has viciat a l'Europa Universalis?
1: Te puc respondre jo. Cada vegada que encenc Steam i miro el chat d'amics, o està jugant a l'Europa Universalis o està jugant a Age of Empires.
2: Però és que
1: de tant, un... de tant en tant, el Victoria 4...
2: El 3? Encara no hi ha el 4.
1: Hi ha el 4? Bueno, no. Mira, fixa't.
2: Però és que això, aquí hi ha un problema, perquè la meva compte de Steam, o sigui, el meu compte està compartit amb meu germà, llavors, clar... I amb altres persones, llavors, clar...
1: No totes les que haurien de ser.
2: Això també és veritat. Tenim pendent una conversa. He jugat moltes hores, però penso que és un grandíssim joc, sobretot per les persones que ens agraden aquestes coses de mapes, colorets i moltes estadístiques. I, a més, la banda sonora del programa d'avui, ja us faig spoiler, ja heu vist al començament.
1: És el típic joc que li agrada a la gent que no li agrada divertir-se.
2: Jo em diverteixo quan jugo. És un grandíssim joc i per entendre com funciona el Sacre Imperi Romano-Germànic va molt bé.
1: Estem arribant al punt que és tan avorrit, és tan complex com la realitat, llavors és com jugar a
2: la vida real.
1: A la vida real, que és no jugar. Sí.
2: I he posat la banda sonora d'aquest programa, tot aquest joc, perquè fa molt poc, ara estem gravant aquest programa una miqueta abans, s'ha anunciat l'Europa Universalíssim. Per tant, els
3: Correcte.
2: Hi faig una miqueta de...
3: Molt bé.
2: Si Paradox ens vol finançar, endavant. Estarem encantats.
0: Molt bé, Albert. Els dos bàndols de la batalla, amb el que s'ha explicat, estan ben definits. Per una banda, l'exèrcit imperial i, per altra, la Lliga d'Esmalcalda. Què era aquesta lliga i per què va néixer?
2: O sigui, la Lliga d'Esmalcalda no és l'única lliga que naixerà durant els segles XVI i XVII. O sigui, durant aquest temps d'enfrontaments religiosos, interessos polítics, etc., es forma tota una sèrie de lligues similars a aquesta. A part d'una aliança militar, molts cops eren coalicions contra l'emperador i servien per aglutinar vots a les dietes imperials. O sigui, era una mena de confederació militar, política, tota una miqueta. Llavors, la Lliga d'Esmalcalda era, en aquest cas, una aliança militar i política formada per prínceps i ciutats protestants. I es va crear el 1531. Fixem-nos, 16 anys abans de la batalla de Milberg. No només era una coalició religiosa, sinó també això, la idea d'aglutinar vots per guanyar votacions a les dietes, etc. Els seus líders eren Joan Frederic de Saxònia, elector de l'imperi, que això és molt important, i, per altra banda, Felip de Hessen-Kassel, sí, que també era un estat del Sacre Imperi, però en aquest cas no era elector. Aquesta lliga es forma just després de la dieta d'Augsburg, que la dieta d'Augsburg forma part d'aquests intents de Carles V d'unificar la religió de l'imperi per sobreviure, unificar la religió de l'imperi. I la lliga es forma per sobreviure possibles represàlies. No? L'emperador ens està dient, no, tots heu de ser catòlics. Si jo no vull ser catòlic, contra l'emperador jo solet no podré fer res. Per tant, què faig? Formo una lliga, no? No només per defensar els interessos religiosos, sinó per defensar també els interessos polítics, que ara veurem una miqueta.
1: Llavors hem d'entendre que, ja ho has avançat, però insistim, que defensar el protestantisme a dins de l'imperi no era una opció purament religiosa.
2: Sí, és que, o sigui, és intrínsec, o sigui, les dues coses estan vinculades. O sigui, jo dubto que en una dieta els prínceps es podessin debatre sobre qüestions teològiques. I en una dieta, al final, el que importava és quanta llibertat tinc, tinc dret a recaptar impostos, no tinc dret a recaptar impostos, a tenir el meu exèrcit, a no tenir el meu exèrcit. I en aquest cas, defensar l'opció protestant implica debilitar la figura de l'emperador i promoure un model imperial molt més descentralitzat. L'imperi seguiria existint, però els prínceps sobirans guanyarien en autonomia. No? O sigui, l'imperi seguiria allà, però seria una miqueta... extrapolar una miqueta, no?, com el cas dels Estats Units d'Amèrica. Un govern més federalista, no?, en què els estats tinguin més poder per ells mateixos, o un govern més, bueno, més centralitzat. Les idees implícites d'aquesta llibertat estan en els principis teològics del protestantisme. O sigui, el protestantisme ja defensa la llibertat individual, interpretació individual de la Bíblia. Hi ha molts historiadors que vinculen el protestantisme amb l'origen del capitalisme, no?, les llibertats individuals, de comerç, etc. I també, òbviament, dona una porta de sortida d'aquesta òrbita, no?, d'aquest eix papa-emperador. Vull dir, si tu formes part del protestantisme, t'estàs separant, no?, estàs deixant el papa i la mama, no?, i anant una miqueta pel teu compte. De fet, i m'agradaria remarcar això, quan la Lliga es forma el 1531, Carles no ataca. O sigui, l'emperador Carles V no ataca la Lliga. I ens preguntem per què. O sigui, si s'acaba de formar una coalició contra l'emperador, com és que no l'estàs atacant? Per què? Me la faig jo mateix. Per què no ataca? Doncs perquè, per la idea un altre cop, pel propi funcionament de l'imperi, no? L'emperador tenia molts altres problemes. Havia de reunir els suports dels prínceps alemanys per fer front als otomans que venien per Orient. Llavors, no m'interessa rivalitzar amb la Lliga d'Esmalcalda perquè hi ha prínceps protestants poderosos, i això el que fa és donar molt temps als prínceps protestants per fer-se forts, anar fent front als bisbes catòlics dels territoris imperials, però el que hem d'entendre és que entre la fundació de la Lliga i la batalla de Milberg, que és quan esclaten les tensions, passen 15 anys ben bons.
0: Per què molts prínceps protestants es van atrevir a desafiar l'emperador? Quins més motius van tenir per ficar-se a seva contra?
2: A veure, més que motius, oportunitats, en aquest cas. Carles V té un gran problema, i és que tenia un patrimoni tan gran i havia de controlar tantíssimes coses que no podia estar tot arreu. Mentre lluitava contra França o l'imperi otomà, els prínceps guanyaven amb temps. Però és que, a més, hem de pensar administració de colònies, hem de pensar les guerres d'Itàlia amb França, que ja fa una mica de mano a mano amb el seu germà Ferran, que veurem que serà el futur, bueno, serà el futur emperador del Sacre Imperi. I això, Carles V, aquest gran problema de dominar un territori tan vast, és aquest, que no pot ser tot arreu, no pot tenir les tropes a tot arreu, etc. I és el que intenta posar solució amb el seu testament. O sigui, Carles V, quan mor, divideix el seu patrimoni. Per una banda, tots els títols de tradició més austríaca, no? Bohèmia, Àustria, el títol d'emperador, etc., aniran cap al seu germà Ferran, i els títols més de la monarquia hispànica, no? Península Ibèrica, sud d'Itàlia, Flandes, les colònies americanes i tot, aniran cap a Felip II. Vull dir que Carles V es troba amb el gran problema aquest de que domina un territori tan gran que no pot estar tot arreu. I tothom el vol matxacar. Vull dir, tothom vol que els Habsburg no tinguin el seu imperi universal tan desitjat.
1: Que dur és
2: Habsburg.
1: Hi ha una cosa que no hem fet fins ara, i en un programa de batalla és no sé si targeta vermella, però com a mínim groga, que és no satisfer la numeritis. De no, allò, parlem d'una batalla, hi ha gent que necessita parlar de forces, d'efectius, no? de poder tal com tu fas amb l'Europa Universalis, no? de poder posar les seves plaquetes de miniatures o els seus gomets de colors que representen coses.
2: És exactament el que faig.
1: Si és que ens coneixem. Llavors, hem parlat de la formació de la Lliga d'Esmalcalda, hem parlat que l'imperi, com l'antiga República Intergalàctica, està dividida, no?, entre protestants i catòlics, però quina era exactament la correlació de forces? Com ens hem d'imaginar com de gran era el perill o l'amenaça real d'aquesta lliga protestant?
2: Bastant gran, la veritat. O sigui, la balança aquesta era bastant inestable i depèn del moment, doncs, varia molt, i com sabeu, les xifres són molt traïdores i sempre que ens posem a comptar soldadets és mentida rere mentida. Però, bueno, anem a jugar-hi. Els catòlics, com ja hem dit, dominaven el sud i el centre de l'imperi i, a més, tenien el suport oficial, òbviament, de l'emperador i del papa, mentre que els protestants acumulaven suports al nord i a l'est de l'imperi. Però és que, a més, els protestants tenien el suport de França. Com o no, França contra els Habsburg. Francesc I, que era el rei de França d'aquell moment, era gairebé l'arxienemic de Carles V. I, a més, Dinamarca també donava suport als protestants de la Lliga d'Esmalcalda. Per tant, tenim una Lliga d'Esmalcalda formada per moltes ciutats-estats i molts territoris, que us en diré un parell: Hessen, Saxònia, Bremen, Brunswick, Ulm, Lübeck, etc., entre molts altres, i amb el suport, com ja he dit, de França i Dinamarca. Mentre que l'exèrcit imperial comptava amb el suport d'alguns estats, molt pocs estats catòlics de l'imperi, i això també és rellevant dir-ho, però comptava amb tot el suport de tot el patrimoni personal que tenia Carles. Sí que recordem que era emperador d'Alemanya, península ibèrica, colònies, bla, bla, bla. Però, bueno, perquè ens fem una idea, i per satisfer els oients que els agrada comptar soldadets, hem d'entendre que les tropes dels dos bàndols, eren més o menys uns 50.000 efectius amb poques variacions d'un bàndol a l'altre. A la batalla de Milberg no participaran totes les tropes, però en aquell moment més o menys rondaven per aquí.
0: I tot això com es va avançant fins a arribar a tenir un conflicte armat?
2: A veure, és evident que des del 1517 hi ha tensions i el 1531 es forma la Lliga d'Esmalcalda. El 1546 que és quan el papa de Roma li envia la carta aquella més agressiva a Carles V, Carles ha d'actuar. Obté el suport, òbviament, del papa i, sobretot, de Ferran, sí? del seu germà, que recordem. És que jo sempre penso, pobre Ferran és com el fill abandonat de Felip el Vell i Joana la Boja, bueno, Joana i Felip primers de Castella, que en aquell moment Ferran era rei de Bohèmia i que s'encarregava, mentre el seu germà Carles feia bogeries per l'imperi, sufocant revoltes protestants i tot, Ferran estava una miqueta, doncs, governant els territoris d'Àustria, Bohèmia, intentant aturar els otomans que s'acostaven per Hongria, anava una mica per aquí. I fins i tot, també tenien el suport, i amb això m'agradaria remarcar un nom, que és el de Maurici de Saxònia. Fixeu-vos que el líder de la Lliga dels Malcalde era Joan Frederic de Saxònia. Però aquest senyor, Maurici de Saxònia, que era també un protestant, era cosí del líder de la Lliga dels Malcalde. Cada vegada parlarem una miqueta d'ell. En aquest moment, el 1546, és quan Carles V veu l'oportunitat i diu, ara és el moment, no? Ara és el moment d'atacar la Lliga dels Malcalde. I en aquest mateix any, un any abans de la batalla, Ferran I, germà de l'emperador, i Maurici de Saxònia reuneixen un contingent i envaeixen Saxònia, que era un electorat protestant i estava al capdavant de la Lliga dels Malcalde. Sembla, o sigui, el que hem d'entendre aquesta invasió de Saxònia és que en un inici les tropes catòliques guanyen territoris, però al final les tropes protestants aconsegueixen reorganitzar-se, repel·lir l'atac, i estem en un moment d'estira i arronsa per al territori saxó. I no anem més enllà, però el que hem d'entendre és això, que ja s'ha, o sigui, les tensions ja han explotat.
1: Molt bé, i jo crec que hem d'insistir en aquesta figura de Maurici de Saxònia, no? Perquè que molts oients estaran ara preguntant-se quin paper té, per què aquest noble protestant es passa al bàndol catolicist, però té el teu sentit, perquè tu quan comences a protestar arriba un moment que protestes per tot, no?
2: I ja no saps.
1: Protestant, protestes com aquests cunyats que acaben devorant-se a si mateixos.
2: Que protesten contra el protestant, sí. No? Que protesta, que protesta.
1: Qui protesta contra el protestantisme? Qui vigila els vigilants?
2: Maurici de Saxònia és molt rellevant en aquesta batalla, perquè, de fet, jo penso que serà una mica la palanca. Ja ho he dit fa un moment, però el seu cosí Joan Frederic, duc i elector de Saxònia, era el líder de la Lliga dels Malcalde. Llavors, Maurici, si veieu aquí, el que està fent és intentar guanyar-se el favor imperial perquè li donin l'electorat de Saxònia. És a dir, treure-li a Joan Frederic i guanyar-se el Maurici. Aquí Maurici està demostrant un cop més com funciona la reforma protestant. I és una persona 100% protestant, en un estat dels més protestants de tots, que era Saxònia, i el que està fent és dir, no, jo vaig amb l'emperador. Per què? Perquè m'interessa. Vale? O sigui, és un altre cop la idea aquesta, no? Les guerres de religió, sí, guerres de religió, però darrere el que trobem són interessos polítics, interessos econòmics, interessos... Vull dir que una miqueta és aquesta idea, eh? I llavors Maurici el que fa és clavar un ganivet a l'esquena al seu cosí. Vull dir, aquí l'està traint i amb pròpies tropes saxones envaeix Saxònia. Vull dir que veiem aquí com va el joc de poders.
0: Doncs ens acostem a la batalla que tindrà lloc a l'electorat de Saxònia. Anem a comptar soldadets.
1: Una altra vegada. Sí, que no ens diguin
2: que no ho fem.
1: Vocació de servei.
0: No n'hem comptat prou. Com era l'exèrcit de Carles V?
2: A veure, l'exèrcit de Carles V era un mosaic, no? Tenia un imperi...
1: Que bonic.
2: Preciós.
1: Es pot anar a la guerra, però també amb estil.
2: Sí. Era molt divers. Hi havia terços espanyols, lansquenets alemanys, cavalleria borgonyona, artilleria italiana, cavalleria lleugera hongaresa... Hi havia de tot, vale? Però això és una virtut i també un defecte de l'exèrcit imperial de Carles V. Clar, quin defecte té aquest exèrcit? O sigui, a veure...
1: Trigues molt a pintar-lo.
2: Exacte.
1: Perquè necessites molts colors, moltes miniatures diferents, que és que si la gespa no sé què...
0: A més, un exèrcit que té molt poca Borgonya.
1: Hòstia, protesto. Protesto.
0: Com a bon protestant.
2: És un exèrcit que, com deia l'Alberto, no em sap greu, Sergio, costava molt reunir-lo. Sí, perquè venien gent, doncs, de la península Ibèrica, del sud d'Itàlia, d'Hongria, i llavors unificar-lo tot era una miqueta difícil. Però si parlem de xifres, depenent de les fonts, un altre cop és molt difícil dir-ho, i depèn del moment, depèn de la batalla, bla, bla, bla. He trobat, més o menys, que d'infanteria hi havia uns 13.000, 25.000 soldats, és a dir, varia el doble, segons on miris, Però la cavalleria sí que més o menys ronda pels 4.500 cavallers, i fixeu-vos que 20 peces d'artilleria. 20 canons, pel segle XVI, comencen a ser poquets. Vale, veurem que més endavant, sobretot ja més entrat al segle XVII, a la Guerra dels 30 anys i tot, ja no hi haurà 20 canons en una batalla, sinó que n'hi haurà 200, 300, vale? Perquè estem en un moment de transició encara en què la cavalleria té molta importància. Sí, cada cop hi haurà menys cavalleria, més artilleria. Però estem en un moment encara de transició.
1: Molt bé. Carles V no té vergonya, com deia el Sergio, però i la Lliga d'Esmalcalda, què? Quines miniatures posa sobre la taula?
2: En principi, eren superiors en nombre. Aquí hi ha menys xifres, perquè hi ha menys historiadors obsessionats en la Lliga d'Esmalcalda que en Carles V. Tenien tropes ben equipades i nombroses, però no estaven tan experimentades com les tropes imperials. A més, aquí hi ha un problema també de cadena de comandament, perquè l'exèrcit d'una lliga pot tenir problemes, no? Quines ordres seguim, no? A quins interessos seguim, no? Els de Felip de Hesse o els de Joan Frederic de Saxònia? En canvi, si tu formes part de l'exèrcit imperial, tens molt clar que qui has d'obeir és l'emperador, i a més si l'emperador va al davant d'aquest exèrcit. A més, aquí què hi hem de sumar? Doncs hem de sumar que Maurici de Saxònia acaba de trair la Lliga Protestant, donant suport a l'emperador. I això també va debilitar una miqueta, no?, la moral i la unitat protestant.
0: Com es disposen les tropes per la batalla?
2: Clar, ens hem d'imaginar, no?, en aquest estira i arronsa per les terres de Saxònia, hi ha un moment en què Carles V reuneix tot el seu exèrcit a Bohèmia, d'acord? El reuneix a Bohèmia, i per reunir-lo a Bohèmia, clar, venen del sud d'Itàlia, venen de Flandes, i aquí molts historiadors diuen, ostres, però per què la Lliga d'Esmalcalda no ataca aquestes tropes que es van unint abans de que s'hagin unit del tot a Bohèmia, no? Per què no ho fan? I, bueno, i no se sap ben bé per què no s'acaben mobilitzant del tot. O sigui, s'atribueix això, no?, a disputes internes entre els dirigents de la Lliga, a que tenien por, no?, o sigui, és l'exèrcit imperial, vés a saber què ens trobem, però al final el que sí que hem d'entendre és que l'exèrcit de la Lliga acaba travessant el riu Elba i acaba acampant al costat del riu Elba, en aquest cas a l'altura de Milberg. Estaven convençudíssims que el riu els protegiria, perquè aquest exèrcit també es dedica a cremar tots els ponts que travessen el riu Elba per la regió, en els quilòmetres circumdants del seu emplaçament. Els protestants confiats havien disposat diferents sentinelles vigilant la riba del riu, conscients de que per allà, per Saxònia, rondava un exèrcit imperial. Però no sabien ben bé on. L'exèrcit de Carles és cert que avança amb, com pot avançar un exèrcit de 20.000 soldats, amb bastanta discreció. Però el que sí que vull remarcar és que l'emperador estava patint un atac de gota des de feia dies. Sí, o sigui, l'emperador, malalt, s'acosta a la batalla, passen coses una mica rares, sí? I, de fet, arran de... No sabem ben bé per què, potser per pagaments o potser per això, per veure l'emperador malalt o per altres circumstàncies, sabem que un conjunt de tropes papals que donaven suport a l'emperador des del 1546 deserten. O sigui, just abans de trobar-se amb l'exèrcit protestant, se'n van. I el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi del 1547, ens trobem amb un exèrcit en un costat de l'Elba i l'altre exèrcit a l'altre costat de l'Elba. No, o sigui, què millor per fer una batalla interessant que fotre un riu al mig? No, o sigui, un riu pot dificultar molt les coses o facilitar molt les coses.
1: I arribem a aquest inici del 24 d'abril amb el campament de la Lliga d'Esmalcalda encara comentant, no?, les xifres de vendes de Sant Jordi i de... Quina ha estat la novel·la històrica més venuda, o el llibre de no ficció, aquestes coses que tan... I protestant, perquè més no els agradava el Toni Cruanyes, joder. Clar, com li fan promo a TV3. Arriba, no?, aquesta matinada de la nit del 23 al 24 i comença la batalla, i és el moment de que ens l'expliquis.
2: A veure, farem dues coses. Primer, en Carlos ens llegirà un petit fragment del comentari de la Guerra d'Alemanya de Luis de Ávila i Zúñiga, escrit 2 anys després, el 1549, que se suposa que va ser un testimoni ocular de la batalla, també. I després el que farem serà desenvolupar una miqueta nosaltres amb més detall.
3: Amb les moltes ganes que tenien els soldats, ajudats per la divina providència, a l'alba del diumenge de Sant Marc es trobaven ja tan a prop del camp enemic que no es podien excusar de combatre. el duc d'Alba, com a capità valent, els posà en ordre i, sense donar lloc perquè l'enemic es replegués, els atacà d'una manera tal que, encara que lluitaren amb gran coratge, foren vençuts i desfets. I el duc de Saxònia fou fet presoner.
2: A veure, aquí ens acaben de resumir la batalla en quatre línies i mitja, però si us sembla, ja que encara tenim una estoneta, anem a fer unes pinzellades més en el nostre mosaic, no?
0: Vinga.
2: A veure, el problema d'aquesta batalla, com hem dit abans, és el riu. En aquest riu, com ja hem dit, els protestants han cremat tots els ponts. Llavors, l'únic que ha de fer l'exèrcit imperial és trobar la manera de travessar el riu per poder-se enfrontar als protestants. Un grup de soldats imperials se'n va més al nord per explorar, a veure si troben una manera de passar, no? O sigui, la idea és enviar petites expedicions per a veure per on es pot creuar el riu. Llavors, aquest grupet que se'n va cap al nord arriben a trobar un pont de fusta que encara s'aguantava. Quan tornen a avisar l'emperador estava al llit, segurament, el duc d'Alba, que és qui va prendre la iniciativa de la batalla, va enviar gran part de la cavalleria per travessar per aquest pont de fusta. Mentrestant, el gruix de l'exèrcit va descobrir una mena de gual, d'acord? I per allà van començar a travessar molt a poc, vale? I aquesta és una miqueta la idea, no? Anar enviant petits trossos de l'exèrcit per anar travessant de manera sigilosa. Llavors, la idea una miqueta és, aprofitant la sorpresa i la boira densa que s'aixecava del riu, no?, perquè tot això passa a la matinada, a l'alba, un petit grup de soldats italians i hispànics, sobretot dels més veterans, travessen el riu nedant, i aquests comencen a eliminar les poques tropes saxones que estaven vigilant la riba. Destacar un nom que, de fet, l'he apuntat perquè m'ha fet gràcia, perquè es deia Mondragón, i m'ha agradat el nom, Cristóbal Mondragón, que era un... Sí, estava per allà. Que era un enginyer militar, oficial imperial, bla, bla, bla, destaquen aquesta petita expedició, que potser eren 15-16 arcabussers que van travessar i van liquidar, doncs, tot aquest sentinelles protestants. I destacar també una altra anècdota que he descobert més recentment, que és que un altre intent que van fer les tropes imperials va ser intentar fer un pont de barques, no? Allò tan típic d'intentar travessar un estret amb un pont de barques. Però què els hi passava? Que no tenien prou barques. I llavors, 11 arcabussers de la monarquia hispànica, tots, de diferents regions de la monarquia hispànica, lo típic, no?, tant de la triste, aquests que van així pel riu nedant amb l'espasa a la boca i tal. Mm. Ja us ho podeu imaginar, que òbviament no devia ser així, però se'ns planteja així. Arriben a l'altre costat, segresten unes barques enemigues per poder allargar el pont de barques. Per tant, creuen per diferents bandes... O sigui, arriben a creuar per diferents bandes. I llavors la batalla es comença a desenvolupar de la següent manera. Els terços italians van seguir el duc d'Alba, d'acord? Que són els que van travessar el gual del riu que us comentava abans. Un altre petit grup va travessar el pont de fusta que us comentava abans, i el duc d'Alba, us deu sonar d'altres coses, no? Us deu sonar la duquessa d'Alba, però també va ser molt més important... Digues. Es porten 500 anys.
4: M'ha fet gràcia de referència.
1: A mi la duquessa d'Alba em sona pel duc d'Alba.
4: Sí, no,
2: exacte. Ets afortunat, doncs.
1: Sí.
2: O sigui, la idea és aquesta, no? El duc d'Alba, que es guanyarà la fama en la seva repressió a Flandes i a les Províncies Unides, etc., en aquell moment es comença a guanyar aquesta reputació de disciplina i eficiència.
1: I de matiner.
2: Sempre
1: s'acaba l'alba, com ara. Però estava... Ua, però és el que acabes de dir. Que és un bon exemple de que si t'aixeques ben d'hora...
2: Mm-hmm. Aquí matina, no?
1: El duc d'Alba ajuda.
2: El duc d'Alba l'ajuda. En fi, que allà es comença a guanyar la seva fama de disciplina.
1: Hi ha una anècdota superbona del duc d'Alba amb el papa Ratzinger, que us explicaré algun dia.
2: Hòstia. El programa 500?
1: Bueno, si algú la pregunta.
2: Sí, convida.
1: Té a veure amb coses que van passar en un viatge que es van trobar en un viatge fent el Camino de Santiago. I el que passa us sorprendrà.
2: Wow.
0: Ostres.
2: Per tant, com us podeu imaginar, les tropes protestants van ser totalment sorpreses. Grupets creuant, liquidant els sentinelles, i de cop ens trobem que gairebé tot l'exèrcit imperial ha travessat. De fet, els protestants són gairebé sufocats. I, de fet, segons algunes fonts, segurament aquestes que intenten enaltir els catòlics i dir, bueno, aquests protestants no eren gaire seriosos, etcètera, Joan Frederic estava tan confiat que els imperials no passarien, no travessarien el riu, que va deixar que molts comandants anessin a missa mentre tot això estava passant. Llavors, clar, en un primer... És que t'he vist. Digue-ho en veu alta, Sergio.
0: Queremos ir a missa.
2: Queremos ir a missa.
0: Cridaven.
2: Els comandants protestants.
0: Com els fidels franquistes intentant entrar al Valle de los Caídos.
2: Hòstia, és veritat.
0: Oh. Pobre Pedro Sánchez, que los deixaven
2: José,
0: a missa.
2: José Antonio.
1: Que sopa la gente. Recomanem que busqueu aquests vídeos.
2: Recomanem, és que són or. Són or d'aquí un temps.
1: A veure.
2: Som-hi.
1: No ens hem de riure de les discapacitats intel·lectuals. Però, si no teniu aquesta consideració, busqueu els vídeos de Valle de los Caídos.
2: En un primer moment, sembla que l'exèrcit de la Lliga Esmalcalda intenta fugir. O sigui, un exèrcit de 20.000 a 30.000 soldats intenta fugir. Però ben aviat s'adona que és un exèrcit massa gran. I diu, merda, no podem fugir.
1: Estaven a missa, no estaven per hòsties.
2: Uau.
0: Ja està. S'ha escalfat, l'Alberto, ara.
2: Ja. En Ratzinger, no? Ratzinger i la duquesa, no sé.
1: Sí. La duquesa no, el duque, aquesta és l'anècdota.
2: Ah!
1: Ja us explicaré.
2: Hòstia, vale. Hòstia. En un primer moment intenten...
1: És el pare de la duquesa.
2: El pare de la duquesa. O sigui, no del segle XVI. En un primer moment intenten fugir, però desisteixen. I llavors el que fan és dir, bueno, doncs ens preparem per la batalla. On ens posarem? Tirem enrere i ens endinsem a un bosc perquè la cavalleria imperial no ens pugui rodejar. Sí, grandíssima idea, també.
1: O sigui, el millor lloc per acampar la història. Un riu, o sigui, entre un riu, un bosc, anant-te'n a missa.
2: Es situen al bosc per evitar ser rodejats i les tropes imperials es situen a davant. Se'ns explica que Carles V fa una aparició estel·lar, també efímera, en una llitera, per animar les tropes, no en cavall ni amb armadura com el representarà Ticià poc després.
0: Quina bajona.
1: Amb les axiles plenes de suor allà, com un entrenador, no? Ah, un muchacho.
2: Vosotros los màquines.
1: Cracks.
0: ¿Qué somos?
2: Imperiales o protestantes, ¿sabes?
1: Sí. Leones o sajones.
2: En tot cas, la batalla es va desenvolupar al vespre nit del dia 24. Va ser una batalla molt ràpida. La cavalleria imperial situada als flancs al final va superar les barreres del bosc, va derrotar la cavalleria saxona i, a més, la infanteria també va trencar el centre de la formació saxona, així que els imperials es van imposar totalment. És un clar exemple del que comentava abans, que la guerra que s'està duent a terme en aquell moment encara no és del tot una guerra moderna, no? Sinó que, fixeu-vos que és una batalla que es guanya gràcies a la cavalleria. Serà de les últimes, sí? Perquè com més ens acostem a finals del segle XVI, cada cop, com us deia abans, hi haurà menys cavalleria i primarà més la infanteria i sobretot l'artilleria.
5: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa d'avui, últims minuts abans del 500. Albert Abril, quin serà el balanç després d'aquesta batalla?
1: Un altre cop les xifres són molt difícils. Sabem que qui va tenir més baixes va ser la Lliga d'Esmalcalde. Es calcula que uns 8.000 infants morts, infanteria, i uns 500 cavallers morts. I el que sí que ballen bastant les xifres és que hi ha historiadors que diuen que hi va haver 1.000 presoners i altres que n'hi va haver 4.000. Perquè us podeu imaginar que l'exèrcit protestant estava gairebé rodejat en el bosc on s'havia posat, perquè com que l'exèrcit imperial havia creuat per diferents zones del riu, mentre unes tropes estaven en el front de la batalla, els altres havien aprofitat per rodejar. Mentre que, per altra banda, l'exèrcit imperial es parla d'uns 200 morts, ferits, cosa que també sorprèn una miqueta, no? Però, en fi, vull dir, aquestes són les xifres per veure l'aplastant derrota de Carles... Ai, perdó, l'aplastant victòria de Carles V. I que dic Carles V, però estava en un llit.
2: Però bueno. Sí, sí, ja. Clar, va guanyar ell com podria guanyar jo.
1: Exacte.
2: Va guanyar ell com guanyo jo els partits de futbol. Que és tombat al sofà mirant-los a la tele. Molt bé. Doncs podem dir que tot va sortir molt bé per Carles V.
1: Sí, de fet, a veure, segons les cròniques, ell exclama una frase que és bastant memorable, no? I llegeixo el text textual que ens diu...
2: El text textual, en sèrio?
1: Textual, sí. Que ens diu Luis Ávila de Zúñiga, que l'he mencionat abans en el seu comentari de la Guerra d'Alemanya, que diu: Carles V va dir en record a Juli César: vaig venir, vaig veure i Déu va vèncer.
2: Oh, sí, home, però aquí està sent sincer, no? Ell ho va veure des de l'hospital on estava.
1: I no va fer res.
2: Déu ha guanyat Déu, perquè és que jo no he fet res.
1: O sigui, és una miqueta la idea aquesta, no? Una victòria com un acte de divina providència. I a més, una cosa molt important és que Carles V havia obtingut aquesta victòria amb recursos propis, és a dir, amb soldats de la seva regió sense haver hagut de pactar amb altres prínceps protestants. I com deia l'Alberto, és una cosa que sembla que li està sortint massa bé a Carles V. Això no durarà gaire, sí? Perquè veiem que els seus enemics seran capturats, la Lliga d'Esmalcalde serà dissolta, i el que sí que vull que entengueu és que en el moment en què s'acaba aquesta batalla, automàticament Joan Frederic de Saxònia és deposat i se li dona l'electorat a Maurici, que és el cosí protestant que estava ajudant a Carles V. Guanyar un elector és importantíssim, perquè d'un elector et podia venir que el segon emperador no fos de la teva família.
2: Són set. Són set. Tenir-ne un de nou...
1: És molt important. I, de fet, en aquell moment n'hi havia 4 catòlics i 3 de protestants. Vull dir que tenir un elector protestant del teu bàndol, doncs, ja deia moltíssim. A veure, les conseqüències més immediates de tot això seran la dissolució de la Lliga d'Esmalcalde, i semblaria que aquí Carles V podria haver obtingut el seu objectiu, no? Havent-se carregat la Lliga Protestant, aconseguies que tots els estats alemanys tornessin a ser un altre cop tots catòlics. Doncs no, no és tan fàcil, perquè estem parlant de l'Imperi Germànic. El que farà Carles V és continuar amb la seva política diplomàtica, de pactes, de dietes, etc., i ho farà amb l'ínterim d'Augsburg, vale? Que serà una mena de mesura provisional per dir, bueno, va, us dono algunes concessions als protestants, però us imposo unes quantes altres coses catòliques, no? Per exemple, s'acceptarà que els protestants puguin, o sigui, els sacerdots protestants no siguin cèlibes. També s'acceptarà que puguin combregar amb pa i vi. Ah, ok, feu, us deixem fer. Però sí que se'ls imposarà
2: que
1: moltes altres coses.
2: Que puguin follar i beure.
1: Exacte.
2: Bàsicament,
1: follar, beure i menjar.
2: Tu perds la batalla i et deixen... I que guanyes, que et deixen follar.
1: I et donem permís. Però se'ls imposaran un altre cop els 7 sagraments, que recordem que els protestants només en tenen 2, restauren les festes catòliques, com tots sants que els protestants no la celebren, alguns aspectes de la litúrgia romana, i veurem que això, a veure, teològicament i dogmàticament pot implicar moltes coses, però al final el que està passant és que els protestants s'estan adonant que si creen lligues i demanen reforços a l'exterior, com per exemple a França...
2: Encara que perdin,
1: remuntaran un altre cop, perquè d'emperadors només n'hi ha un. En canvi, de rivals de l'emperador n'hi ha molts. I tot això, o sigui, tota aquesta victòria s'acabarà trencant el 1552, quan, un altre cop, Maurici de Saxònia, que havia estat aliat de l'emperador, crea una nova lliga amb més prínceps protestants, un altre cop amb l'aliança de França, per atacar l'emperador. I això serà la constant durant tot el segle XVI, i ja veurem que seran les llavors de la Guerra dels 30 Anys del segle XVII.
0: Doncs ho has clavat. No tenim temps per més, però ens ha quedat claríssim, molt ben lligat al final. Moltíssimes gràcies, Albert Abril. Fins la setmana vinent al Palau Robert.
1: Al Palau Robert, exacte.
0: Alberto Reche.
2: Si han quedat dubtes al programa, pregunteu-li la setmana vinent en persona.
0: Exacte, molt bé. Aquesta és bona, veus? Escolta, no m'ha quedat gaire clar això de...
1: Val, de Maurici, doncs, no?
0: Correcte.
2: Deixi'm anar.
0: Ens veiem al Palau Robert, Alberto Reche.
2: Espero que sí.
0: Adrià Tirado, al control tècnic.
1: També el veiem, a l'Adrià.
0: També el veureu al Palau Robert.
2: Et faran treballar un dissabte?
0: El Palau Robert, el nostre tècnic Adrià Tirado, i qui us parla, Sergio Rodríguez. També em veureu a les portes de Troia. Estarem gravant els 500 en directe amb vosaltres com a públic per celebrar, doncs, que hem arribat a aquesta fita. Aquest programa, el 499, el deixem aquí i la setmana vinent, doncs, ens veiem al Palau Robert.
3: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.
1: Yama! Yama.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el cantant de reggae senegalès Lek Sen, amb el disc que va publicar l'any passat, 2025, que és un dels molts que té aquest home, ja sigui amb el nom de Lek Sen o amb el pseudònim també de Pupa Lek Sen. I aquest home, doncs, és un dels cantants de reggae més importants actualment a Senegal, però alhora a l'Àfrica. I va publicant, doncs, regularment, molt regularment. Lek Sen. El disc es diu Gem, i hem sentit aquest Natty Fly i ara aquest Shine. Lek Sen.

El darrer disc de Lek Sen, aquest home, aquest rastafari del Senegal, que va començar com a cantant de rap en un col·lectiu de Dakar que es diuen SSK i que d'alguna manera doncs, així començava, però que va ser a partir del 2006 quan va poder viatjar a París, doncs que amb col·laboradors que allà va conèixer va poder doncs, això, publicar el seu primer disc i ja era en format de reggae. La ràdio de Dakar i una altra associació, Video Kingdom de París, ho van fer possible. Al llarg dels anys ha anat col·laborant amb multitud de gent que l'ha ajudat a engegar, per exemple, el guitarrista de Amadou Et Mariam, Boubacar Dembélé, però d'altres també, fins a col·laborar doncs, amb grans artistes jamaicans com són Clinton Fearon o, per exemple, en aquest disc de 2016, Sweet and Tough, amb Cedric Myton. Bé, avui hem començat amb Lek Sen, Pupa Lek Sen, i ara acabem amb aquest tema de llavors, del 2016, amb Cedric Myton.

per una segona novetat, viatgem al Líban per sentir el disc de Yasmin Hamdan. A la passada tardor publicava aquest disc, Jo recordo, jo oblido, I remember, I forget, i que això és un, és el tercer disc d'aquesta cantant libanesa, cantant i actriu libanesa, que nosaltres seguim aquí el programa d'ençà del seu segon disc, el Jamilat. De fet, aquest de 2025, ella explica que són cançons que ella va fer, diguem-ne, després del desastre, d'aquella explosió al port de Beirut el 2020, ja fa 5 anys, del col·lapse econòmic i social que viu el seu país, on els més vulnerables són els que pateixen aquest desastre, i ella ha volgut plasmar en un disc això, el que ella viu al seu Líban. I doncs això, Yasmin Hamdan és una novetat interessantíssima a seguir. I remember, I forget és el tema que dona nom al disc i que sentim ara.

La nostra descoberta d'aquesta setmana és segueixent, perquè ja vam començar amb el single aquell Oblacoso, doncs el disc Ellipsis. De fet, és un projecte que ve de ja fa gairebé 2 anys, on Michael Leake, el baixista, productor i fundador de Snarky Poppy, doncs, juntament amb Pedrito Martínez, percussionista cubà, i el baterista mexicà Antonio Sánchez, doncs tots tres ara han publicat, ara el gener del 26, aquest disc. El disc es diu tal qual, Ellipsis, com el projecte que això que fa doncs gairebé 2 anys que roden pel món, i que, per exemple, doncs el 2024, dins del Festival de Jazz de Barcelona, doncs va passar per aquí, el novembre del 24. Doncs això ja fa bastant més d'un any. I al llarg de tot el 25, doncs l'han anat, diguem-ne, això, en directe. Però és ara, el gener del 26, que publiquen aquest disc. I, doncs, bueno, és un projecte explosiu, com dèiem quan escoltàvem aquell single Oblacoso, doncs Mi Tambor, que acabem de sentir, ho mostra, i encara més aquest Congo no calla. Ellipsis, el projecte de Michael Leake, Pedrito Martínez i Antonio Sánchez.

pel nostre concert recomanat Viatgem a Cuba, o més ben dit, Cuba viatja a l'Apolo. El proper 29 de gener, dijous 29 de gener, Isaac Delgado serà, amb la seva formació, serà a l'Apolo. I això, doncs, és l'ocasió de veure un dels personatges importants de la música cubana actualment al món. Llavors, ara, doncs, ja fa més de 30 anys, a principis dels 90, ja muntava la seva pròpia orquestra, en la qual hi havia el padrí, el pianista que li feia de padrí, Gonzalo Rubalcaba. I, doncs, d'ençà de llavors han passat molts anys en els quals Isaac Delgado s'ha convertit en una referència. En aquest últim disc que ve a presentar, Mira Cómo Vengo, doncs, el tema que acabem de sentir, doncs, en aquest disc hi trobaríem tot, tots els gèneres, la timba, el bolero, la salsa, el bolero cha, etc, etc, etc. I per exemple també hi trobarem, doncs, una col·laboració amb Alain Pérez. Aquí la tenim, Tu pensaves. Isaac Delgado, el 29 de gener a l'Apolo.

Isaac Delgado a la Sala Apolo el 29 de gener. I ara, per acabar el programa, tenim un record per un disc que va sortir unes dates com aquestes del mes de gener de l'any 69. Un disc, doncs, que, a més, va ser retratat l'any passat, finalment, en un documental que es va dir Becoming Led Zeppelin. Perquè estem parlant del primer disc, del debut de Led Zeppelin. Comencem. Good Times, Bad Times.

Led Zeppelin, allò que coneixem com a Led Zeppelin 1, després va venir el 2, el 3, el 4, però l'any 69, quan van començar, doncs aquell any, a més de que al llarg del 69 també van publicar el Led Zeppelin 2. Però bé, en tot cas, aquest documental, que explica molt millor del que jo pugui fer aquests moments, i de fet pots veure les entrevistes i pots sentir-los amb ells, explicar-te com es van trobar, com va començar aquesta aventura, en bona part també quan Jimmy Page, que havia esdevingut el guitarrista principal de Yardbirds quan va marxar Jeff Beck, doncs es va trobar que es dissolia el grup i que doncs ell doncs volia reflotar Yardbirds, però també va entendre que ell tenia un projecte propi i que era això el que havia de fer. Com es va trobar doncs amb Robert Plant, com Robert Plant els va presentar a John Bonham i com Jimmy Page va recuperar un baixista que havia conegut en les seves sessions de gravació per altres músics, que era John Paul Jones. Així es van trobar tots quatre. Això és el que explica el Becoming Led Zeppelin, el documental, l'únic documental que s'ha pogut fer ara, 45 anys després. En tot cas, doncs això, com al llarg de 1968 ell va pensar en aquest disc, un disc que Jimmy Page pensa de dalt a baix, que no deixa que s'hi fiqui ningú, que el fa, el tanca, el grava en menys de 30 hores, el grava amb tot allò que havia après doncs en les sessions de gravació d'Altis, doncs el grava i quan està tancat el porta a Atlantic i els hi diu: me'l compreu? Doncs bé, li compren i se'ls emporten als Estats Units, i és allà on comença realment la, diguem-ne, es podria dir, la llegenda de Led Zeppelin. Bé, tot això, de tot això, ara, doncs, era això, era un mes de gener de l'any 69. Per tant, doncs, fa doncs, un munt d'anys, en fa gairebé 57. Bé, se'ns acaba el temps, però nosaltres abans volem acabar de sentir Led Zeppelin 1 i ho fem amb aquest Black Mountain Side i tot seguit el Communication Breakdown. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

de tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè de fet la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i a més a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que en principi en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí, a l'estiu, sí, sí. A l'hivern, escoltes tot.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs, bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys, que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte,
0: diferent.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè avui no hi havia siguin, WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntaré massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parlin els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries, acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar, clar, clar, clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, expliquem-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us els expliquem a forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que en surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, en fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau. Estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.

0: Com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercol Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
1: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
0: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
1: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
0: Així és, eh? L'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
2: No,
0: durant...
2: mai. Però
0: aquest cap de setmana,
2: eh? I vaig, aquest cap de setmana
0: és impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
1: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors esbojarrades.
0: Ara comencen també.
1: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
0: Exacte.
1: Com si encara estéssim de vacances. Molt bé.
0: Exacte.
1: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
0: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
1: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
3: Bon dia.
1: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
3: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
1: Tots són noms de persones, eh? Són renoms de geganters, no?
3: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
4: Ell està orgullós i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets, si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
3: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
1: Ens farem una miqueta pesada.

0: Som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
1: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
1: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
1: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
1: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
1: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
3: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
4: Hola, bon dia.
3: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
4: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
3: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica, quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
4: Vale, bona pregunta. Fas examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és, continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh, doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
5: O sigui, ara...
4: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
5: Uh-huh. Digue'm. O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que tenies prèviament. No.
4: Exacte. Només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible, que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall... És molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que uh-huh, és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
5: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
4: Ho vaig explicar molt ràpid.
5: No, va molt bé, va molt bé.
4: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis. Hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
5: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
4: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, pues, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
5: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
4: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals i socials i econòmics a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
5: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
6: Escolta, ja has inflat els globus?
7: Sí, ara només falta decorar una mica.
6: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
7: Vols dir material de la festa, no?
6: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
7: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
6: Ja, però merchandising queda més...
7: Més anglès.
6: Sí, no t'ho negaré.
7: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
6: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
7: Unes agulletes?
6: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
7: En català n'hem de dir cruiximents.
6: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
7: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
6: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
7: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
6: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
7: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
6: Uf, hem arribat a temps, pels pèls, quin agòbio.
7: Sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
6: Carai, no perds mai pistonada, És veritat, Agnès, patiment.
7: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
6: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
7: Sí, són dues paraules molt nostres.
6: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
7: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
6: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
7: Exacte.
6: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
7: Bé, com a tothom, de fet.
6: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
7: I això sí que serà notícia, David.
6: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
7: Sí, i després podem anar per formatge.
6: Ai, Agnès...
7: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
6: Sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
7: Ui, és veritat, m'has enganxat.
6: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
7: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament,
6: Sí, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
7: Sí, això ja ho he vist.
6: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
7: I ara em vigiles tu i tot a mi.
6: Això és perillós,
7: Molt.
6: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
7: Doncs jo també.
6: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
7: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
6: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
7: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
6: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker, quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
7: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
6: I si anima la gent?
7: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
6: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
7: Un què, David? És molt què?
6: Un cotilleo.
7: Vols dir una xafarderia?
6: Sí, un coti, com diuen els detallets.
7: Sí, però els músics són músics.
6: D'acord, una xafarderia. Però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
7: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
6: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
7: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure, sí, eh? Després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
8: Hola de nou, Núria.
0: Què deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
8: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
8: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada. És a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del Seminari de Tàctica i Tècnica Esportiva i a la vegada el segon Seminari Internacional FemCoach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
9: Bon dia, bon dia.
8: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
9: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online, a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem, si vols, una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? Bueno, doncs el tema, bàsicament, perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica dels països que hem estat participant en el projecte.
8: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
9: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem. És un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim. De quina manera comuniquem? Comuniquem igual amb nois que amb noies? Bueno, sembla que no. I comunica igual una entrenadora que un entrenador? També sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar. Però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors, hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies, val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és, a més, assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
8: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
9: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
8: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
9: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
8: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
9: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
8: O sigui que va demanat.
0: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en la situació. Pau Villafanya, des de Girona FM, una abraçada, acompanyarà-s'hi, bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana i gràcies a la Raquel Font.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Fa una mica de vergonyeta, potser, sí? Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
1: Bon dia un altre cop.
0: Ai, que a la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar avui les interioritats dels amors d'estiu.
1: Avui tenim així, la gent, sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
0: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
1: exacte.
0: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
1: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient, si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
0: I fins aquí no sabem res.
1: El missatge diu això. Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
0: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
1: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien, això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia, m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic, sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
0: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
1: M'ha passat exactament el mateix.
0: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
1: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
0: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més.
1: Què vols saber, històries tòrrides i tastar els pans Bao de Mac. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
0: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
1: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
0: Sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
1: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
0: Ostres!
1: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu. Perquè ens explica que el seu amor d'estiu... Bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
0: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
1: La gent té vergonya avui,
0: sí,
1: vergonya.
0: Sí, però... No ho sé. A veure, no, sempre podeu dir allò de conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa i ja està, i queda entre nosaltres.
1: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
0: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavó i mosquits.
1: Els mosquits és una relació tòxica perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits a quedar durant l'estiu?
0: Sí,
1: per
0: clar.
1: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
0: T'acaben xupant la sang.
1: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
0: Sí, sí. Molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
1: Avui,
0: va, mulleu-vos
1: l'audiència...
0: Sou tramposets, sí.
1: Estan vergonyosos.
0: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
1: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
0: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
1: Avui els àudios no té pinta que siguin gaire...
0: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
1: Que la gent ens escrigui.
0: Sí? Quin telèfon tenim, Pau? Jordi.
1: Ara te'l dic, dona'm un segon.
0: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
1: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
0: No pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
1: Ara, mira, te'l dic.
0: Era un 696, segur.
1: Sí. 696, 164, 665.
0: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665.
1: Sí.
0: Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
1: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossich, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
2: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic, no, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
2: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
3: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
2: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
4: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
2: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. la distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
5: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
2: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
0: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar acollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
6: Bon dia. Això ens ho diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí. Algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de les Sardanes. Bon dia, Maite.
8: Què tal? Molt bé.
6: Bon no dia. Pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
8: No, és imperdonable.
6: És imperdonable. No,
8: i a més, és que fem cursets tot l'any.
6: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
8: Seguiré.
6: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
7: A més a més, és molt fàcil, eh?
6: Sí, eh?
8: Sí, i tant.
7: Sí, sí.
6: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
7: Sí.
6: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
7: Anem al ritme de la música.
8: Clar, tenim anys treballant.
6: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
8: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
6: I tu, Joan Antoni?
7: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí.
6: Mm. Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
7: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé. Molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. Uh-huh. I ells això ho valoren, també, que se senti molt bé la música. Uh-huh. I la gent, doncs, també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, uh-huh, però, vaja, això s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està.
6: I ja està.
7: I després a la dutxa i tranquils.
6: Uh-huh. Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
7: Doncs de coples en tindrem tres. Uh-huh. Primer tocarà la Juvenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, uh-huh, ciutat de Barcelona,
6: sí,
7: i després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
6: Molt bé.
7: Primer toca una. Val. Fa cinc o sis sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa, uh-huh, i després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
6: Molt bé. Eh? Per tant, es van trobant també entre elles durant, sí, tot l'aplec, eh?
7: Sí.
6: Molt bé. Molt bé. Sí. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
8: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una. Uh-huh. Bé, és un,
7: sí,
8: és un
7: músic. Cada any procurem que un autor conegut,
6: sí,
7: ens faci una sardana. Uh-huh. Llavors, aquest any li ha tocat, així entre cometes, dir, en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció. I, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
8: És un músic, sí, jove, sí, que té, és espectacular el que fa.
6: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, sí, té que ser bo segur, eh?
8: Sí, cert.
6: Molt bé.
8: Sí, sí.
6: Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
8: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
7: Sí,
8: És el 53. Portem uns quants treballats.
6: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
8: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. Sí. La plec és molt bonic i la gent li agrada, s'ho passem molt
7: ara,
8: bé.
7: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Copla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de coples. Ara, últimament, jo crec que les coples que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada, doncs, una copla, jo què sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes coples que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
6: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'aplec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
0: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, però jo us veig els que en sabeu de veritat en rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
8: Exactament això, que fa feliç. Sí. Almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys. És molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
7: Sí.
8: Val? Mm-hmm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 2:15 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
9: sí.
8: I uns pan tomàquets. I, bueno, tot està molt bo i ens ho passem bé. Passem sí. una estona molt agradable sí. i molt amena.
7: Uh-huh. A veure, treballem molt. S'ha de dir que treballem molt i gràcies als companys, a les dones de la, i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina. Però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica,

0: a on es posa.
1: Clar.
0: Perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests.
1: Yeah.
0: Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res.
1: Clar.
0: La sardana és oberta per tothom.
2: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
3: El mes que ve.
2: El mes que ve.
3: El mes que ve, sí. Sembla que és el 29 de...
0: 22.
3: El 22.
0: 22, que és diumenge.
3: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu,
0: sí.
3: Aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim,
2: sí?
3: Tot... Sí, ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les, sí, les
4: molta...
3: amb la, allà dalt.
4: Molta vida social. Molta vida social, sí, veig,
3: sí,
4: darrere de,
3: sí,
4: tot això.
3: Sí,
4: no vull ballar al final, ve una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
3: Sí, sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, sí, senyor. Sí,
4: molt bé.
3: Sí.
4: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a... l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
0: Sí. I tant que sí que voltem, sí, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
3: I
0: tenim molts companys, sí, sí. Molts amics.
2: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona, us heu de posar les piles, eh?
4: Home,
2: ens estaven dient aquí...
4: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
0: sí,
4: eh? Però...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ho hem
4: però
0: sentit,
4: vaja,
0: ja els coneixem.
4: Escolteu, sí, sí. Jo tinc
3: que
4: una...
3: Que vinguin perquè que no els coneixem.
4: És que clar...
2: Digues, Núria.
4: Tinc una pregunta. Aquest, no sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, per puntejar. Què creieu?
0: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, ai, perquè són, entre cometes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes. Totes.
3: Però sembla que
0: vols
3: es refereix a qualsevol música.
4: Clar,
3: no,
4: jo penso en la bomba que estava ja feta per feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets,
0: sí,
4: el Coti per Coti.
3: Clar,
4: però
3: sí,
4: penso
3: tant,
4: fins i tot
3: tant,
4: en altres cançons que adaptades
2: la
4: morotxa,
2: no? Per exemple,
4: adaptar.
2: Dius, la morotxa es podria adaptar a la sardana?
3: Segur.
0: Segurament que sí.
3: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
0: Sí, sí.
3: I si hi ha el 3,
0: sí, hi ha
3: 4,
0: arranjaments,
3: hi ha, sí,
0: hi ha persones
3: ritme,
0: que...
3: Ja està.
0: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí, i sí, de fet, es poden ballar, jo diria que
3: tot,
0: quasi bé totes.
3: Sí. Tot.
2: Sí, sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la Postal Sardanista,
3: sí,
2: i cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres,
3: això
2: feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
3: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els Amics de la Sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. I explicar com és i què té per això, per fer una postal i que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
2: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
0: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
2: Molt bé. Sí. Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per l'aplec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
3: I moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
3: I veniu tots, val?
2: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja

0: Avui és el meu darrer dia abans de les vacances, per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat, Manel, és veritat, que ja comences vacances. Ai, Manel!
0: Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo, et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
2: Són merescudes les vacances.
1: I tant. Manel, ha estat...
3: Núria, un plaer,
1: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt forta. Gràcies.
0: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Igualment. Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, Sant Miquel de Vallmanya, Hort-Savinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
4: Avui en el podcast de muntanya farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hort-Savinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar, i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
5: La vaig triar, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? És una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
4: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres, encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, Aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
2: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites litrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar que és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
4: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
5: Quan arribem a Coll de Porc, si ens posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. La qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que es pugui anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, al final de la nostra, que és l'església del Sabinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, l'hostal del Sabinyà, que era el refugi de la gent, dels que estaven treballant pel bosc per allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o s'aportaven al dinar i anaven a fer el cafè.
4: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament, semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula utilitzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
2: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Balmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
4: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
5: Que ja la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
4: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Balmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ossalmiñà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Mont Negre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Mont Negre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
1: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, per una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
3: Hola, Montse, què tal?
6: Bon dia, què tal?
3: Tot bé?
6: Bé, tot bé.
3: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
6: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Com...
7: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
3: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
6: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil...
3: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
6: Vinga, som-hi.
3: Som-hi.
7: Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal, d'alguna manera, no? Sí. La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
6: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar «Ai, me podries fer això? Ai, me podries fer allò?» I així va començar l'assumpte. Total, que a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i... tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder-ho compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda... me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades o caixa o faixa.
7: I la criança, a més a més.
6: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
7: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
6: Sí.
7: No és un quiosc, ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
6: Sí.
7: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
6: sí.
7: nostra?
6: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Era, si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? que fa coses d'enquestes. Però a poc a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha favorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com a que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com a que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
7: Quin tipus de tallers has fet?
6: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
7: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
6: Ui,
7: de tota la conversa que surt,
6: eh?
7: No ho farem, no ho farem.
6: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar. O vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'haig de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent alguna cosa. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
7: I però és el mateix,
6: no? És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Ah, vale, vale.
7: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
6: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
7: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
6: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
7: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
1: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes, moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
8: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
1: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
8: Exacte.
1: Oh, que bé, no?
8: i del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època, i els safaregos, com està parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que... Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
1: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
8: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
1: Doncs vinga, ens anarem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'Escala.
8: Doncs sí, a
1: l'Escala... Aquestes gavines.
8: Exacte. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
1: Ah, clar.
8: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
1: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'Escala.
8: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
1: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera. És un aire beste, verònic, surem un xu,
8: en sua, és un aire beste, doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
9: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
8: Són una miqueta secretesos, són críptics.
1: Sí, sí, home, és
8: la gent
1: toca
8: de la Calada de Cervera. Ah. No ens volen explicar bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada, on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada. I tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
1: Molt bé, per tant, ja ho veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. Tu sé que et retrobem dilluns, no?
8: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
1: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
8: Igualment, adéu.
1: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què diuen els oients?
1: S'han
0: obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven no. gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida, i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, però és un divendres nefast. És que us heu acomiadat com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns,
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, clar. Jo vosaltres, i tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament, jo seguiria 3 setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... És inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, d'una manera molt dolça. Esteu pensant en balades, en paraules d'amor? Fred, fred, fred. Esteu pensant en una pastisseria? Fred, fred, fred. Comencem el programa amb el trompetista Harry Edison, conegut com a Sweets, és a dir, dolços.

Harry Sweets Edison ha encetat el jazzit d'avui amb Avalon, que va gravar el dia 5 de maig de 1976 a Los Angeles, una gravació produïda per Norman Granz, que segurament és el productor més famós de la història del jazz. Com era habitual en ell, els acompanyants de Sweets Edison en aquesta gravació també eren grans estrelles del jazz clàssic concretament. Eddie Lockjaw Davis l'hem sentit en el saxo tenor i Count Basie en el piano, més la rítmica, una gravació de maduresa. Pel que fa a la cançó, Avalon, hi ha un parell de dades curioses que volem comentar. El títol, aquest títol Avalon, es refereix a una ciutat californiana que hi ha en una illa anomenada Santa Catalina, a la part sud de l'estat. Els compositors de la cançó són Vincent Rossi, Buddy De Silva i Al Jolson. Aquest darrer, Al Jolson, és el cantant que en va fer la primera versió i la va incorporar també a un parell de musicals que va protagonitzar. Al Jolson va ser un personatge enormement popular en el seu temps. No oblidem que va protagonitzar la primera pel·lícula sonora de la història, The Jazz Singer, el cantant de jazz. I es creu que la seva fama va fer que aparegués com a coautor de la cançó per poder cobrar part dels drets. Però la cosa no va sortir del tot bé. Resulta que la melodia d'Avalon és molt semblant a un fragment de l'òpera Tosca de Giacomo Puccini. I els editors de Puccini van demandar a Rossi, De Silva i Jolson i van guanyar. De manera que al final van ser ells els que van cobrar. Seguim endavant, seguim amb Harry Sweets Edison en una altra producció de Norman Granz, en aquest cas de 1974, que compta amb quatre trompetistes junts: Sweets Edison, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge i Clark Terry. Es diuen The Trumpet Kings, i el disc és The Trumpet Kings, els reis de la trompeta, meets Joe Turner. Es troben, coneixen a Joe Turner. Òbviament, tenim a Joe Turner a l'equip, per tant, la cosa només pot anar de blues. That's all right.

Els reis de la trompeta, els Trumpet Kings, del productor Norman Granz i la veu poderosa de Joe Turner, ens han interpretat Morning, Noon and Night. I acabarem aquest primer bloc del programa amb una altra producció de Granz i una altra vegada amb els Trumpet Kings. En aquest cas, però, és un disc clarament diferent, és un disc de duets. Es tracta del pianista Oscar Peterson interpretant estàndards, cada un amb un trompetista diferent. Hem escollit, òbviament, una versió d'una cançó que va gravar amb Harry Sweets Edison a la trompeta. Harry Sweets és el nostre primer protagonista d'avui. Aquí teniu Making Hoopy.

0: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. L'herència musical del guitarrista d'ètnia gitana Django Reinhardt segueix ben viva en el nostre país. La prova és que tenim grans intèrprets que treballen en aquesta direcció amb projecció internacional, recollint el relleu de Django, mantenint-lo i fent-lo créixer amb les seves aportacions. Un dels més destacats és l'Albert Bello, que a part de guitarrista i compositor, també n'és un gran divulgador des del punt de vista docent, ja que dirigeix l'apartat de Jazz Manouche que hi ha a l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet i és també el director del festival que s'hi celebra cada novembre i que es diu Festival Django l'Hospitalet. L'Albert ens ha fet arribar informació d'un concert que oferirà el diumenge 26 de maig.
2: Hola, sóc l'Albert Bello i m'agradaria convidar-vos a un concert molt especial que tindrà lloc el proper diumenge 26 de maig a les 7 de la tarda a la sala Byron Milano Jazz Club de Barcelona. Es tracta d'un concert on hem convidat a dos dels grans músics referents al jazz i del jazz manouche concretament en tota Europa, com són el guitarrista Sébastien Gignon i el violinista Bastien Ribot. Els que els coneixeu ja sabeu, i els que no, us convido a fer una recerca per internet i escoltar la seva música, i veureu que estem parlant de dos músics amb una tècnica, amb una creativitat i una musicalitat absolutament espectacular. Per primera vegada, a Barcelona, pugen a un escenari junts, ho faran també acompanyats del meu trio, on estic amb el Quim Martínez a la guitarra rítmica i el Joan Moter al contrabaix. En definitiva, és una oportunitat única de gaudir d'un concert on interpretarem temes clàssics del repertori del jazz manouche, el gypsy jazz, i on ho farem, a més, amb una formació que recrea aquest format de quintet del Club de França, i que espero, o estic absolutament segur, que no deixarà indiferent a ningú. Així que, si voleu venir a compartir aquest moment amb nosaltres, ens trobem a la sala Byron Milano Jazz Club el diumenge 26 de maig.

L'Albert Bello, a la guitarra solista, amb el seu inseparable col·lega i amic Oriol Sany en el violí, ens han interpretat aquesta Place de Brouckère, que és una composició de Django, i que l'acabem d'escoltar. Dels dos músics francesos convidats que actuaran amb l'Albert en el Byron Milano Jazz Club el diumenge 26 de maig, el violinista Bastien Ribot ja fa anys que forma part d'un quartet anomenat RP Quartet, que a part de tocar jazz manouche com els Àngels, també tenen un gran sentit de l'humor. Fan jocs de paraules amb els títols dels discos. Per exemple, en tenen un que es diu God Rhythm, és a dir, tinc ritme, com la cançó de George Gershwin, però ells a la paraula God, G-O-T, li han afegit una A, G-O-A-T, que això vol dir cabra. D'aquesta manera, a la portada surten els quatre músics i cinc cabres. Igualment, agafen el títol d'un disc de Duke Ellington, que és Money Jungle, és a dir, la jungla dels diners, i escriuen la paraula money començant amb una P, Pony Jungle, i a la portada el que hi ha són els músics i tres ponis, aquesta mena de cavalls petits, de cavalls baixets. En aquesta jungla dels ponis hi ha una versió molt original de la clàssica de Duke Ellington, Take the A Train.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Un dels músics de jazz manouche més coneguts i reconeguts d'Europa és el guitarrista Virelli Legrand, que té actualment 57 anys. Podem dir que, com Django, en certa manera, també va ser un nen prodigi. Va aprendre a tocar la guitarra reproduint amb sorprenent facilitat les cançons de Django nota per nota. El seu primer disc, dedicat a la música i a la memòria del geni manouche, es titula Roots to Django i el va gravar en directe l'any 1980, quan tenia 14 anys. Aquí teniu una mostra de com sonava aquell guitarrista adolescent. Virelli Blues, 1979.

Virelli Blues, 1979. Virelli Legrand, amb 14 anys, sorprenent el món del jazz. Efectivament, el seu primer referent va ser Django Reinhardt, però a continuació van entrar a la seva vida les figures i l'obra de Wes Montgomery, de George Benson i, atenció, també del geni del baix elèctric Jaco Pastorius. I així és com, després de la seva etapa inicial, trobem a Legrand dins del món del jazz fusió. Costa de creure, però és així. I a més, aquí els teniu, a tots dos, a Virelli Legrand i a Jaco Pastorius, en directe l'any 1986, acompanyats de dos músics alemanys. Ens porten Jaco Reggae, una composició del teclista d'aquesta gravació, que es diu Jan Jankeje.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat a Virelli Lagren amb el baixista elèctric Jaco Pastorius. El dissabte 4 de maig en el Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona, vam tenir el quartet del saxofonista Bill Evans, que, tal com us vam anunciar en un programa anterior, tenia com a baixista a Félix Pastorius, fill de Jaco, un noi que s'està convertint per mèrits exclusivament propis en un baixista excepcional. Si voleu, es nota l'herència del seu pare en la seva manera de tocar, però és evident que Félix té personalitat pròpia. Per començar, toca un baix fodera de 6 cordes, un instrument clarament diferent del Fender Jazz Bass Fretless que el seu pare va fer famós. Félix té, si voleu, un estil tan sòlid i melòdic com el del pare, però sempre tocant en un pla més discret. Volem dir que és un músic que toca més pel grup i exhibeix el seu talent quan li arriba el torn de fer el solo. Félix Pastorius, apunteu-vos aquest nom perquè és un músic a tenir molt en compte.

El quartet de Bill Evans, que va actuar en el Jamboree el dissabte 4 de maig, comptava també amb el teclista John Medeski, membre des de fa més de 30 anys del trio Medeski, Martin & Wood, una formació tan estable com inclassificable, que fan un jazz fusionat amb tot el que ells volen. Partint del format clàssic de trio de piano, no accepten cap mena de límit, incorporen tantes influències i tants instruments com els hi sembli bé, i tot plegat per vestir una obra 100% personal que aixeca passions. O els adores, o no.

Bill Evans està fent una gira per Europa en el circuit de clubs per presentar el seu darrer disc titulat Who I Am. El va començar a gravar el gener del 2023 i ha estat treballant durant un any fins a gener de 2024. Ha treballat el ritme que ha volgut i ha comptat amb uns quants convidats realment extraordinaris. Per exemple, el baixista Victor Wooten, el banjoista Bela Fleck o el teclista, amb el que fa la gira, John Medeski, que acabem d'escoltar fa un moment. Com a mostra de com sona aquest disc, aquí teniu Forever in My Soul, amb Victor Wooten i John Medeski. És Bill Evans.

0: Hola, sóc l'Albert Bové i us recomano que escolteu Jazz It a BTV 91.0 si voleu escoltar Bon Jazz.
1: S'han presentat els primers noms confirmats de l'edició d'enguany del Volldam, Festival de Jazz Internacional de Barcelona. Hi trobem a la cantant islandesa Laufey, els guitarristes Pat Metheny i John Scofield en dos concerts a guitarra sola. Tenim també a Joe Lovano, Dave Holland, Chris Potter, com sempre, grans figures que ja anirem comentant quan s'acostin les dates. Avui acabarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Kamasi Washington, que portarà el seu jazz inclassificable i la seva cerimònia musical a la sala Razzmatazz el diumenge 6 d'octubre. Del seu nou disc, que es titula Fearless Movement, la cançó Dream State, amb la que us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla. Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana. Bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment, ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa a tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs, ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, al nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya, sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i, sobretot, respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és a llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica, doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca, forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: i...
1: ja s'havien jubilat. Sí, necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè, si passem la pedra i... si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt...
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una...
3: Allà n'hi ha una.
2: Farem una altra.
3: I sí.
2: I darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no... reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar... I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic, que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa... N'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta... a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, el classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que al futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí, a la zona de l'Alt Empordà, n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por

0: El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
1: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després t'ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent. Perquè el que deia abans en Miquel, explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble. És que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua, els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però... Bueno, potser és més difícil.
1: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un... Vull dir, un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres. Perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, doncs els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de prevencions de salut infantil a l'estiu. I és que justament a l'estiu sortim més...

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, l'Estelma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú, crec que ho he explicat també per les xarxes, i finalment he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si hi haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui, llavors és com una continuació d'aquest viatge, no?
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos, o que estem passant per un baixón, o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats, o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, L'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és, el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció de lo que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'orga que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem...
1: invertir, exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte, jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar. El vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb, per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. i és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant... que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit, eh? O sigui que...
1: Sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors, aquest conte neix aquí, a Casa Caruna?
1: Exacte. I, a més, explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric, i després, quan rellegeixo els meus llibres, dic, ui, això ho vaig escriure jo. Doncs pues el conte... vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu, però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. Però també com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o Vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
2: Però ja, la propera vegada
1: però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí, sí, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava, com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, de, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica, dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de, sí, som així i passa això i

0: volia
1: jo, ja no, jo ja no he volgut entrar perquè jo,
2: això,
1: jo, clar, jo
2: això dona
1: història.
2: Per un altre llibre, però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant a escrivint el primer llibre, després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat, i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50, és a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
1: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
0: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No? Mira,
1: procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys.
2: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no del fer, sinó de sostindre el ser.
1: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
2: L'ampliarem un altre
1: marxar,
2: dia, Cuca.
1: Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
0: En català.
2: En català.
1: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui que ja has publicat
0: el tercer llibre, que no sabem encara el títol, però que ja la coneixerem.
1: Quin plaç ens donem per projectar?
2: A quin, el tercer o el segon?
1: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Tres mesos, quatre mesos...
2: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
1: I d'això en tenim molta.
2: Exacte.
1: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
2: Gràcies,
1: Estem
2: Cuca.
1: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
2: Gràcies, Ràdio
1: Rubí. Estàs a casa teva.
2: Gràcies.
1: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
0: Jo no l'he sentit,
1: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
0: Toma, xat GPT,
1: coses.
0: El xati, que jo li dic el xati.
1: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
0: Uau.
1: I es diu Oceanes.
0: M'ho quedo.
1: Clara Pella, aquí va.

0: fa massa temps que em dura el desig irrefrenable.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

salutacions, sortir dels camins principals, endinsar-se en els secundaris, submergir-se en els terciaris. Això és el Sendes, un programa que defuig del convencional i que cerca l'extraordinari. Ens agrada caminar, ens agrada viatjar i ens agrada conèixer món. Ho fem, al igual que en els anteriors 554 programes emesos des de Ràdio Martorell i per la xarxa. En total, 3 continguts que us tenim preparats pels propers 25 minuts i que abans de començar hem de presentar en el nostre sumari. Entrarem a la gran torre modernista Abadal, al bell mig d'Avinyó, que es conserva tal i com es va acabar de construir l'any 1909. La seva propietària actual, la Mònica Abadal Argemí, ha decidit obrir-la a les visites guiades, esdeveniments culturals i a rodatges perquè tothom la pugui gaudir. En coneixerem la història, les estances i moltes anècdotes. I per complementar aquesta interessant proposta cultural, farem cames des del mateix poble d'Avinyó. El Xavi Tió descriu una ruta que puja al Garrofí, una muntanyeta que està inclosa a la llista dels 100 cims de la FEC. I també anirem cap a la Font de la Rovirassa. I tancarem el cicle de 4 capítols dedicats a Romania. Avui, als Quaderns del Viatger, l'Àngels Masquer ens porta cap a resseguir el Mar Negre i el delta del riu Danubi, les ciutats de Constança i de Tulxa, l'encisador poblet de Muriguiol i un passeig en barca envoltats de natura. Tots aquests són els ingredients en el dia d'avui. I comencem? Veniu amb nosaltres? Ens veniu a fer companyia? Doncs va, que marxem!

0: Sobresortint entre la caseria de la vila d'Avinyó, al Bages, hi ha un parell de cases nobles que criden l'atenció al visitant. Són just al vell mig del nucli, a la plaça de l'Església i a la cara sud de la parròquia de Sant Joan, formant una mena de lletra L invertida si la mirem sobre plànols. Una d'aquestes dues construccions, més tradicional, és el Mas Verdaguer, un immens casal de pedra amb sostre a dues aigües i una grandiosa façana sud plena d'esgrafiats i dues fileres d'espectaculars arcades formant lluminoses galeries. L'altra edificació, més moderna, arrebossada de blanc i amb finestres i cantonades acabades per fileres de maó i vitrall, és la Torre Modernista Abadal. La Torre Modernista Abadal és una joia d'aquest estil arquitectònic a la Catalunya central. Va ser erigida entre els anys 1907 i 1909 per l'arquitecte Alexandre Soler i Marc, deixeble de Domènec i Montaner. Un edifici que conserva la seva fesomia per fora i per dins, amb el mobiliari original que ha passat de generació en generació. L'actual hereva, la Mònica Abadal i Argemí, ha decidit que tot aquest patrimoni s'ha de mostrar. Ella mateixa hi viu a temporades i organitza mensualment visites guiades i altres esdeveniments culturals i gastronòmics amb la casa com a taló de fons. Avui som nosaltres qui visitem la torre. La Mònica obre els porticons i explica l'origen de tot plegat. Corria l'any 1850 a Avinyó, quan la família Abadal va decidir comprar dues cases als Verdaguer.
1: A Avinyó hi ha dues cases nobles, hi ha Cal Verdaguer i l'Abadal, que estan un al costat de l'altre. Doncs els d'Abadal, la meva família, vivia a la masia l'Abadal, que ara actualment és un restaurant, es va vendre ja fa anys, i va comprar els Verdaguer una casa on està situada la Torre Modernista Abadal, que la va tirar a terra i va construir la Modernista. I tothom es pregunta per què està aquí com una mica enclotada, i és perquè a casa meva teníem vinyes, i el que estaven comprant era el celler, perquè el celler que tenim a casa és molt més antic que la casa. Per tant, van tirar la casa a terra, van conservar el celler i van construir la Torre Modernista.
0: Això va ser l'any 1907, quan el besavi de la Mònica, l'Antoni Abadal i Portella, va voler anar més enllà i encarregar a l'arquitecte Alexandre Soler i Marc la construcció d'una torre.
1: Els elements modernistes hi ha a les terres hidràulics, típics del modernisme. A la part exterior hi ha els mosaics i trencadís a la torre i llavors hi ha els vitralls. I la torre no està perquè sí. O sigui, l'arquitectura modernista també era molt, una arquitectura molt ben pensada, és una casa molt autosostenible i molt ben feta. La torre no està perquè sí. La torre, que a l'inici de tot tenia una punxadal amb trencadís, però als anys 30 la van treure perquè amb els canvis de temperatura es feia malbé, dintre la torre, i encara és així, és un dipòsit d'aigua. Per tant, a l'època hi havia un motor que portava l'aigua fins a la torre i per gravetat la casa tenia una mica més de pressió d'aigua, diguéssim.
0: En tan sols dos anys, la Torre Modernista Abadal va passar de ser un esbós en paper a una gran construcció al cor d'Avinyó. Una edificació de tres cossos, repartits d'est a oest, amb una magnífica torre cilíndrica en una de les cantonades, com comentava la Mònica, amb un celler a sota i un exterior on es combina un jardí romàntic amb les espectaculars cavallerisses. Així es distribueix l'edifici.
1: Les cases burgeses, la planta principal, sempre estaven dividides com en tres zones. La primera zona, que hi ha una sala de visita, diguéssim, i el despatx principal, que antigament només és la que podia veure més gent, diguéssim, a més la gent que entrava i visitava o fèiem, anaven a reunions o el que sigui, la podia veure més gent. Després una segona part, que és un hall, i actualment hi ha com una sala de música, que quan venien els amics podien entrar fins allà, i després la tercera part, que és el menjador principal, que aquesta ja era familiar total, llavors aquesta era la que només de la família, i allà és on hi ha la llar de foc rodona, una sala molt bonica. I després a la primera planta hi ha les habitacions principals, que hi ha 5 habitacions, i després a la tercera planta és el pis de les minyones.
0: Un fet molt poc habitual a les cases burgeses, que el servei entrés per la porta principal i no pas per un lateral de l'edifici, com tampoc que, en aquest cas, les minyones i cuineres disposessin de cambres al pis de dalt, amb quarto de bany incorporat. La Mònica explica que la casa manté la instal·lació elèctrica i d'aigües original. el mobiliari de fusta corbada de Tonet i també d'un conegut distribuïdor austríac de l'època. No hi falten els quadres, per exemple, el de la Passió de Sant Llàtzer, obra de l'Eix Clapés, un pintor modernista col·laborador de Gaudí al Palau Güell. I un altre quadre, retrat de l'àvia materna amb una curiosa història.
1: El meu besavi matern era Raimon de Badal i Calderó, president de la Lliga Regionalista, i ella es va casar amb una pubilla de Figueres, i la família de la meva besàvia tenia una casa pairal al Baix Empordà, i havien sigut tres generacions de filles úniques, pubilles, i tenien a la casa pairal els quadres d'aquestes tres filles. Per tant, el meu besavi volia fer un quadre a la seva filla, la meva àvia, també per posar-ho a la casa pairal. Doncs ells tenien un edifici Figueres que el tenien llogat, que hi vivia una família on hi va néixer un nen, diguéssim, el mateix any que la meva àvia, el 1904, als anys 25 o així, i va dir, ostres, doncs aquest noi pinta i pinta una mica diferent, perquè li va dir al seu pare, el llogater, perquè no té el teu nen pinta un quadre de la meva nena. Doncs aquest noi es deia Salvador Dalí, i la casa que parlo era la casa natal de Salvador Dalí.
0: Malauradament, el quadre original es va perdre amb la Guerra Civil, però la Mònica disposa d'una reproducció que, òbviament, mostra orgullosa el visitant. A la casa s'hi conserva també un gran arbre genealògic de la família Abadal, que es remunta fins a finals del segle XIII. Més de 7 segles, amb la curiositat que la primera línia de successió femenina és la mateixa Mònica.
1: Jo l'arbre genealògic que tinc a casa és del 1284, comença amb Bernat Abadal, i segueix la línia de qui posa l'arbre, governava la casa, l'hereu, evidentment. Aquest arbre segueix la línia dels de Manresa, de la meva família paterna, però en un cert moment hi arriba fins al meu pare, encara m'haig d'afegir jo, per tant, jo soc la primera línia successòria des del 1284, i en un cert moment aquest arbre, clar, evidentment hi ha moltes branques, però una de les branques són el de Abadal de Vic, i jo soc Abadal per les dues bandes, perquè el meu pare era Abadal Montal i la meva mare era Argemí de Abadal, per tant, Abadal de pura cepa.
0: Estem parlant d'una torre de grans dimensions, però més enllà dels metres quadrats, la Mònica destaca que en una casa vella, on el manteniment és complicat, sempre hi passen coses. Com ara, que s'espatlli la llum just una hora abans que un important director americà de Hollywood arribi per fer-hi un rodatge.
1: Llavors jo vaig trucar a l'ampista desesperada, que era un senyor gran que estava a punt de jubilar. Va venir de corrents i dir, Mònica, és que clar, ara jo ja no em veig capaç d'enfilar-me amb aquests sostres molt alts, en aquesta escala tan alta per anar a mirar les coses de la llum. Bueno, total, que 5 minuts abans de que entressin els americans per la porta, jo estava enfilada a dalt de l'escala arreglant una cosa de la llum. I res, després vaig baixar corrents, em vaig pentinar una mica i hello, Mr. Hollywood, welcome to la Torre Modernista Badal.
0: La Mònica va heretar la casa l'any 2016, just després de la mort del seu pare. El primer que li va passar pel cap des d'aquell moment és què n'haig de fer. Sembla que va tenir-ho molt clar, calia preservar-la i mostrar-la.
1: La meva missió, la que m'he fet meva, és la de conservar-la, millorar-la en la mesura de lo possible i compartir-la fent coses que m'ajuden al manteniment. Per tant, faig visites guiades, faig dinars privats, sopars privats, la llogo per rodatges, per sessions de fotos, per pel·lícules, per lo que em demanen.
0: Les visites guiades valen 20 euros i inclouen un vermut musical al Jardí Romàntic. Una cita que és tota una immersió en el modernisme, però amb la particularitat que la fa la mateixa propietària.
1: Faig una visita a les 12 del migdia i la faig jo personalment. Jo els ensenyo totes les estances, la cuina, les habitacions, tota la casa, faig totes les explicacions de la història de la casa, el celler també, i acaben amb vermut musical al jardí romàntic. Llavors, l'entrada inclou el vermut i música en viu al jardí, perquè a mi m'agrada tenir la casa viva, per tant, també el jardí viu, i per això també fem el vermut musical, i a la vegada, el dia que jo faig visites, els jardins els tenim oberts, per tant, gent que ja ha vingut a la visita o que no vol venir la visita pot entrar lliurement als jardins i disfrutar del servei de barra i la música en viu.
0: Les visites guiades es fan un cop al mes, de març a juny i de setembre a novembre. Entreu al web www.torreabadal.com o bé a l'Instagram per tal de contactar-hi i fer-hi una immersió per una estona en aquest reialme de la línia corbada. Entre sostres embigats, balancins, sofàs que van ser folrats de viva tela de vellut, rellotges de peu, pianos, grans làmperes d'aranya o de tulipa, quadres gegantins o vitralls de colors vibrants. Modernisme en la seva més pura essència.

0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, que és cosa, ja ho saben, del Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem? Continuarem descobrint aquestes raconades insospitades que tenim al nostre país i alhora un altre cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Avui anirem cap al Garrufí i la Font de la Rovirassa, des d'Avinyó, al Bages. I us proposo una matinal quasi circular cap a la vora de Manresa, a la zona mitjana de la Riera Gavarresa, per enfilar-nos al cim del Garrufí, una alçada modesta, però amb unes vistes panoràmiques increïbles, i a la tornada anar a passar per la Font de la Rovirassa, una zona de pícnic força gran i bonica, al torrent de la Rovirassa, que és un afluent de la Riera Gavarresa.
1: Molt bé, doncs anem a situar-nos en primer lloc al punt de sortida, que em sembla que és la bonica localitat d'Avinyó, oi?
2: Exactament. Sortim de la plaça Major i pel carrer de Sallent anem a sortir del poble per la banda sud-oest. Anem cap a Ponent per anar a passar per davant de l'antic escorxador, el Matadero Vell, com li diuen al poble. És un petit edifici mig enrunat de principis del segle XX. Passem per una zona anomenada les Muntanyes Russes, entre granges de porcs i pollastres. Passem primer entre la granja de Sant Antoni i la granja Pedregosa. Anem a traspassar el petit torrent de la Casanova i ens dirigim cap a la propera granja Rovira. Però just abans d'arribar-hi deixem l'asfalt i prenem una pista a la dreta que s'enfila pel Serrat del Petxo, entre pins joves, amb trams d'obaga amb força molsa. I quan ja som dalt de tot del serrat, a la zona dels Ometells, tenim una bifurcació on comencem el recorregut circular de la proposta d'avui, amb vistes del cimet del Garrufí on ens anirem a enfilar. Continuem de pla per l'esquerra per una pista ampla que ens passeja entre alzines, pins i roures fins a la vora de les runes de la Muntada, una antiga masia on deixem la pista principal i n'agafem una de secundària que al poc també abandonem per posar-nos per un trencat corriol que entre bruc i arbossos va remuntant per enfilar-se al capdamunt del Serrat de la Pineda, just al punt o al costat d'un gran camp de sembrat. Desemboquem a la carena en un coll, en una pista molt ampla, on coincidim amb el GR4, és un GR que uneix Montserrat amb Puigcerdà, i l'agafem cap a nord, ara totalment planers, per deixar-lo uns 300 metres enllà, i agafar un senderó que enfila la vessant sud del Garrufí, és per un petit tram de pujada forta entre pins, fins a sortir directament al petit cim, on tenim un pessebre metàl·lic, un pal de bandera, i una taula d'orientació circular, també metàl·lica, del Centre Excursionista Avinyó del 2020, en commemoració dels 50 anys de l'entitat. Del cim tenim una vista panoràmica a 360 graus espectacular. A sud veiem el Montcau, a Sant Llorenç del Munt, Sant Jeroni a Montserrat, i si anem girant en sentit horari, veiem els aerogeneradors de la Serra de Rubió amb el Cogulló de Cal Torre al davant, sobre Castellfollit del Boix, el castell de Boixadors, el Tossal de Calpons i tota la llargassada Serra de Castelltallat, prop de Súria. Més a la vora veiem el Runam Salín de Sallent, vistes també de la cinglera sud de Busa, del Port del Comte, Rasos de Peguera, amb el Cadí al fons. Veiem penyes altes del Moixeró, la Tossa d'Albi i el Puig Llançada, ben bé al nord. Tenim tot l'altiplà central amb prats de Lluçanès al davant, al fons en destaca el Puigmal, el Taga, Bellmunt, el Puigsacalm, veiem els cingles de Cabrera i Aiats, al darrere de Vic, veiem també cap a llevant el Puig de la Caritat, sobre Mollà, també veiem vistes del Matagalls i el Tur de l'Home, i encara un munt de llocs coneguts per tots els voltants. Doncs bé, contemplades aquestes vistes, deixem el cim per un sender pel vessant nord, que ens baixa altra vegada a la pista principal, on retrobem els senyals del GR, el seguim de pla uns 800 metres pel pla d'esquerra de Vox, fins al coll del Graner, i en aquest punt l'abandonem, ja en suau baixada, fins a un trencall, on girem a la dreta, seguint avall el Serrat del Morral, fem una drecera que ens baixa fort per tallar la pista i ja força avall anem a parar al Clot de la Rovirassa, el lloc on hi ha la Font de la Rovirassa, en una zona molt bonica, preparada amb taules i bancs de formigó, entre pollancres força alts, al costat d'una minsa font. I d'aquí en surt una carretereta asfaltada, però nosaltres optem per agafar un sender que, entre roures i alzines, de pla va trobar, o retrobar millor, la pista dels Sometells per on havien passat a l'anada. Ja només ens queda desfer la baixada pel Serrat del Petxo fins a la zona de Granges per anar a entrar de nou a Avinyó.
1: I com sempre, després d'aquesta descripció, per cert, quines vistes més espectaculars, eh? Fa patxoc, eh? Només per això ja venen ganes d'anar a aquests cimets, que de vegades són més petits, però que la gràcia que tenen no és la pròpia muntanya en si, sinó tot el que permeten veure 360 graus. Espectaculars. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
2: 270 metres de desnivell acumulat.
1: En quant de temps, més o menys, farem aquesta ruta?
2: Posem-hi unes 4 horetes xino-xano, que es poden allargar si trobem bolets, com va ser el nostre cas.
1: Uh-huh. Anem pel grau de dificultat, com sempre fem, de l'1 al 5.
2: No n'hi posaria més que un 1 sobre 5, no té massa més.
1: Quines referències trobaríem a internet?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom El Garrofí i la Font de la Rovirassa des d'Avinyó, del mateix usuari a Wikiloc que mencionàvem la setmana passada, que es diu Miquel Garriga Costa, que s'ha, entre cometes, especialitzat en els 100 cims.
1: Doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu.
1: Doncs ens acomiadem de Romania, un país que l'Àngels va recórrer de la millor manera possible, sense pressa. Visitada la capital Bucarest, la ciutat de Craiova, la Gran Transsilvània i la regió d'Oltènia, posarem el punt i final prenent una barca i navegant per les pacífiques aigües del delta del Danubi. Tot això, des d'ara, als Quaderns del Viatger.
3: Per acabar, us parlaré de tot el que és la zona del Mar Negre. Tots tenim bastant al cap Constança, que està més al sur, i que és una ciutat totalment de platja, com si diguéssim, però d'aquest mar, no? Hi ha com un antic casino interessant tocant a la costa, que està abandonat, i també té aquest toc que vèiem abans de les altres ciutats de Romania, aquest toc decadent. Realment Constança no té res. Té la platja, té el Mar Negre i que t'hi pots perdre allà, no? Però sí que, bueno, el que a mi em va sobtar més de Constança va ser aquest edifici, aquest antic casino o sala de trobada a la costa i que està a peu de platja i que es cau a trossos i a ningú li sap greu, no sé. I que segueix alimentant com aquesta visió que moltes vegades jo tinc de Romania d'aquesta aura decadent que l'acompanya. Des de Constança, seguint la línia del Mar Negre, arribem a Tulcea. Tulcea encara no toca del tot, però Tulcea és com la primera gran ciutat que és la porta al delta del Danubi. Tulcea, quan vam arribar, no ens va agradar. Era una ciutat gran, impersonal, amb, bueno, amb gent que anava aquí i allà i no ens sentíem que estàvem trobant allò que volíem. I aleshores vam decidir de Tulcea mirar autobusos i hi ha autobusos que et porten a altres poblacions més petites que ja sí que estan com a dintre del mateix delta del Danubi. I aquí vam anar a parar a Murighiol, que realment jo recomano molt viatjar a Romania sense presses per poder trobar llocs com aquests, no? Murighiol, un poblet al delta del Danubi, que té 4 carrers, perquè no en té més, on els llocs on vas a dormir, doncs, és gent que ha adaptat la seva casa i ha adaptat 2 o 3 habitacions per poder acollir gent i estar allà, per oferir-te un lloc on dormir i oferir-te esmorzar. Nosaltres vam anar a parar a una casa, també el mateix, eh? Tornàvem a anar que no era temporada alta, aleshores hi havia menys llocs tancats, però alhora els pocs que hi havia oberts doncs estaven buits, no? I fins i tot jo crec que el lloc on vam anar a parar la dona ens va deixar perquè va dir, bueno, aquests 4 pobres, què faran ara? Murighiol torna a ser aquesta idea dels poblets de Romania, que són els 4 carrers, les casetes baixes i aquestes entrades molt amples. O sigui, que abans d'arribar a la casa has de creuar tot un jardí i per entrar a aquest jardí, una altra vegada aquestes tanques que tan caracteritzen el paisatge de les zones més rurals de Romania. I des de Murighiol, el que és xulo és que pots agafar també una altra vegada un vaixell i donar la volta pel que és tota la zona del delta. Pots arribar més lluny o pots arribar més a prop. Nosaltres no vam voltar com fins a arribar al que és el mar, ens vam quedar només per tot el que és la zona del delta. És veritat que nosaltres vam anar en una època de l'any que no era primavera, aleshores sí que recomanen molt poder anar al delta en primavera per veure-ho tot florit. Nosaltres ens vam trobar aquest paisatge com més sec, més blanquinós, no? Més Targaryen, diria jo, pels seguidors de Joc de Trons, perquè és aquest color pàl·lid, no? Ens vam trobar aquesta herba seca, però alhora era, bueno, va ser com una meditació una mica estar pel delta del Danubi, no? Perquè et deixes portar allà per un home que et va explicant quina casa hi ha. Un cop agafes el vaixell des de Moriguiol, sí que hi ha altres pobles que estan encara més a dintre del delta, i aquests sí que les seves cases a vegades estan a sobre d'estructures de fusta i que viuen com a sobre de l'aigua directament. Doncs serien una mena de palafits. Així a nivell anecdòtic, en aquest viatge pel Danubi vam arribar a un lloc on enmig d'aquest riu hi havia precisament un palafit i hi havia un gat allà i no hi havia ningú més. I tampoc era una casa, era com una caseta que no hi podia viure ningú allà, que ens va com sobtar de dir com un gat arriba aquí, que esperem que algú l'anés a buscar. Tot el delta són llacs i et vas movent, en el nostre cas, entre aquesta vegetació més seca prèvia a la primavera. Era un paisatge més pàl·lid i jo deia que era una mica com fer una meditació, però perquè al final era aquesta remor de l'aigua, aquesta vegetació com es movia amb el vent, aquest paisatge com més pla, no?, que no té gaires inputs, i després tot d'estols d'ocells que ens anaven acompanyant també durant el trajecte. Nosaltres vam anar a parar a Moriguiol de casualitat, era un poblet molt petit, hi havia poca gent pel carrer, però que alhora eren super acollidors, que ens van obrir les portes de casa seva, que ens van deixar utilitzar la cuina quan no estava com previst, que ens van ajudar com a muntar fins i tot el viatge, no?, pel delta, ens van aconseguir el contacte. Abans deia, el Romania s'ha de viatjar amb temps, no pots anar amb presses, però perquè ja costa a vegades com arribar a la gent, aleshores, si tens aquest temps de dir, doncs, em quedo un dia més aquí i no cal que marxi, doncs és el que et permet arribar a connectar amb la gent i poder compartir una estona.
4: I ho hem de deixar en aquest punt. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest curt però intens recorregut que us hem proposat. Ens acomiadem l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Seguiu-nos i escolteu-nos quan vulgueu al podcast del web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i del programa Sendes, o a qualsevol de les 35 ràdios municipals que inclouen els Sendes a la seva graella. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
4: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes?

0: Aquell 1966, Nancy Sinatra resava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking.
1: Are you ready, Boots?
0: Estas botes són per a caminar. OK.
1: Start walking.
0: Una cançó reeditada coneguda per cocodrils de diverses generacions que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Strangers in the Night. Aquells intemporals extraños en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

0: Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Jo soy aquel.
1: Jo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com es comentava en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el que bueno, no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci, Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the mamas and the papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday, Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday, Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilera,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu, gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Va ser una altra dels supergrandes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Vilar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: El 15 de desembre d'aquell 1966 moria Walt Disney, el gran creador de dibuixos animats.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el Premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle dels Beatles.

0: Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edson.
1: Vella gallina, cocodrilos.

i els nois. En aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de

0: tren.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Trucks. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Jobs i Read Out Loud.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie dels Cidex.

0: aquell 1966. Un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: Disculpe.
6: No.
5: Necesita
6: que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Qué nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Qué nivel de radio?
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Víctimes al telèfon i el Carles Carvajal.
1: Anem fins a la comarca del Ripollès. Què és això?
0: Un asa, diria jo.
1: No. És un asa, això?
0: Una vaca.
1: En teoria és una vaca.
0: Ah, una vaca, una vaca.
1: En teoria, ara.
0: No, no, si ara que ho dius, sí, és una vaca.
1: Sí, és una vaca. Bé, t'explico tot plegat una polèmica que hi ha a la comarca del Ripollès. Resulta que des de fa setmanes s'està denunciant per part, sobretot, d'agricultors, de pagesos a la zona, que hi ha moving rural.
0: Moving rural, sí. Sí. Ho vaig llegir-ho, sí.
1: Resulta que, segons expliquen, la gent que hi va de cap de setmana, sobretot la gent de Barcelona, es queixen, en aquest cas, dels sorolls a les vaques. De la pudor que fa l'activitat agrícola. De, per exemple, que fan, en aquest cas, sonar les esquelles. Les esquelles són...
0: Les campanes aquelles.
1: Aquestes mena de campanes que porten les vaques. Tot plegat, es veu que hi ha un grup de persones que són propietàries de segones residències, que s'han queixat d'aquest soroll, que s'han queixat de la pudor de vaques...
0: Gent tiquismiquis.
1: Sí, que ho han portat fins i tot i ho han denunciat, que dius, a veure, si tu ets a Barcelona o de l'àrea metropolitana i puges al cap de setmana, això que la gent li molesta, per exemple, quan s'aixeca el dissabte o el diumenge al matí, escoltar les esquelles a les vaques. O quan surt al carrer li molesta la pudor a fem.
0: Doncs jo trobo que això és maco, això fa muntanya.
1: Home, és que
0: natura.
1: Això és el que toca, eh? El Sindicat Joves Agricultors i Ramers de Catalunya denuncia fa uns dies una nova forma de moving, el que va dirigit contra el món rural. Segons aquest sindicat, les granges i explotacions agrícoles són víctimes de l'assetjament per part de plans urbanístics i propietaris de segones residències.
0: Molt bé.
1: Tela, eh?
0: Tela marinera.
1: Tela.
0: És un problema creixent, això.
1: Aquesta acció, i des d'aquesta associació, diu que, home, que el que s'ha de fer és que qui no li agradi, que no hi vagi.
0: Clar.
1: Que no hi vagi.
0: Que es quedin a la gran ciutat.
1: Anem a trucar, si et sembla, perquè això afecta diversos municipis. Un d'aquests municipis és el fantàstic municipi de Camprodon. Anem a trucar-hi. Aviam a l'Ajuntament.
0: Típic lloc on van els nens de colònies, no?
1: Sí, típic indret de les galetes.
0: Sí.
1: Són molt bones.
0: La Miquel d'Alfa i Camprodon.
1: Són boníssimes.
2: Ajuntament de Camprodon, se sent la Carme.
1: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona a Barcelona. Mira, escolta una cosa. Has mirat de fer un tema sobre aquest... sobre aquesta notícia del moving rural...
2: Se passo amb la ràdio, un moment.
1: Amb la ràdio,
0: la ràdio, directament.
1: Que hi ha ràdio?
2: Perdó, sí, amb la Núria de la ràdio, és que no sé jo...
1: Hi ha ràdio a Camprodon?
2: Sí.
1: Ah, sí, val, sí, no ho sabia.
0: Amb la Núria de la ràdio ens passa.
1: Núria de la ràdio.
0: La ràdio, a vegades, en alguns ajuntaments estan al mateix edifici.
1: La Núria, la ràdio i les galetes.
0: Sí.
1: A Camprodon tenim això.
0: I el fred.
1: No sabia, que hi havia ràdio.
3: Manem.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que ets la Núria?
3: Sí.
1: Hola, Núria, sóc en Carles, a Ràdio Badalona.
3: Hola, Carles, què tal?
1: Tu ets la Núria de Ràdio Camprodon.
3: Sí.
1: Molt bé, què tal?
3: Molt bé.
1: No sabia que hi havia ràdio.
3: Sí.
1: Digue'm ignorant, però no ho sabia.
3: No, molt petitona, però bé, sí.
1: Què feu? Què feu a la ràdio?
3: Res. Mitja jornada només fem.
1: El què?
3: Fem horari de mitja jornada, molt poques hores.
1: Què feu, informatiu?
3: No, ara no. Abans sí que en fèiem, però ara com que no tenim gaires mitjans, no fem informatiu.
1: I ja, la com tot el dia?
3: Gairebé, però no tot el dia tampoc, perquè tenim col·laboradors que fa més de 25 anys que venen
0: i
3: fan els seus programes específics i fem una mica.
1: Bé, escolta, no truca pel tema de la ràdio.
3: Ja m'ho penso.
1: Ja, jo truca pel tema aquest del moving rural.
3: Sí.
1: Aviam si em pots dir quatre coses. Perquè, bé, aquests dies estem mirant els mitjans de comunicació, llegint notícies... I escolta una cosa, és una mica escandalós, no?, tot plegat.
3: Sí, sí, sí.
1: Però això és veritat que hi ha gent que hi puja, ciutadans de segona residència, que s'han queixat pels sorolls i per la pudor de les vaques?
3: Saps què passa? Que això passa a Llanars, eh?
1: Però som a la prop de Camprodon, no?
3: Sí, però és un altre municipi que té una realitat diferent a la nostra. O sigui, que hi ha moltes cases...
1: Però tu ets a la comarca, tu
3: em
1: pots parlar.
3: Sí, jo de Molló.
1: Sí.
3: Però jo, millor que no t'ho expliqui jo, millor que truquis un dels organitzadors d'aquest acte.
1: Ah, tu tens el telèfon?
3: Sí. Vale. Jo, si vols, et dono el telèfon del ramader, que és el més famós d'aquest.
1: Ah, sí, aquest que ha sortit a tot arreu, sí.
3: Sí, el que es diu Joan Moret.
1: Joan Moret, eh?
3: Sí. Et dono el telèfon d'aquest noi, llavors
1: sí.
3: És molt amable i t'ho explicarà molt bé. I des, perquè això passa a Llanars, no a Camprodon, eh? El que passa és que Camprodon és la capital de la vall, uh-huh. Aleshores els actes de protesta així es faran
1: aquí. Doncs si em pots donar, t'ho sí. agrairé molt, el telèfon del Joan Moret.
3: 629.
1: 72. Ahà. Uh-huh.
0: I dos números més.
1: Perfecte.
3: Doncs vinga.
1: Molt bé, gràcies, Núria.
3: Bé. A tu.
1: Que vagi bé la ràdio. Adéu, adéu. Anem a trucar al Joan Moret.
0: Joan Moret, és un ramader, que està patint aquest moment.
1: Bé, és el que ha sortit a TV3, crec, aquests darrers dies.
4: Sí.
1: Hola, ets en Joan.
4: Sí.
1: Hola, Joan, mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, bones.
1: Què tal, com anem?
4: Mira, aquí, liats amb tanta premsa.
1: Mira, escolta una cosa, només et robaré un minut, eh? Va donar el teu telèfon la Núria, de Ràdio Camprodon.
4: Un moment, sisplau, eh?
1: Sí. Quin vent que fa.
5: Vinga, demà, Miquel.
1: Oi. Les vaques.
5: Oh, que callada, popular.
0: És vida de poble. Ui, se li va la vaca.
1: La vaca paca.
0: La vaca paca se li en va. Ja o què?
4: Ja o què? Adéu. Sí, perdona.
1: Joan, escolta, que m'ha donat el teu telèfon la Núria de la ràdio de Camprodon.
4: Sí.
1: Escolta una cosa, tu ets el famós que ha sortit ja a tot arreu, eh?
4: Sí.
1: Denunciant aquest moving rural, no?
4: Uh-huh.
1: Escolta una cosa, jo la meva pregunta que et faig, és veritat que hi ha gent que puja de segona residència els caps de setmana que s'han queixat dels sorolls i de la pudor?
4: A mi, de la pudor, no.
1: A tu, de la pudor, no? De la pudor a vaca, no?
4: No. Jo tinc eugues i de la pudor no s'han queixat. S'han queixat alguna vegada les mosques.
1: Mm.
4: De, per exemple, jo què sé, doncs... Que si hi han cagarades per allà a l'estiu, doncs hi ha més mosques, però a mi el que se m'han queixat és de les esquelles.
1: De les esquelles?
4: Sí.
1: Però a veure, una cosa, però això no hi ha hagut tota la vida.
4: Sí.
1: I ara quin és el problema?
4: Bueno, és que això ve de molt de temps. Això, les primeres queixes les vaig tenir jo poder fa 12 anys.
1: Uh-huh.
4: D'una senyora que venia aquí als estius i té una casa de quasi tota la vida i es va queixar i va dir, és que esclar, no puc dormir amb aquestes esquelles. Clar. I clar, jo ja...
1: Aquesta senyora d'on és?
4: Aquesta és de Barcelona.
1: De Barcelona, clar, a Barcelona a la nit no hi ha sorolls, no. No hi ha cap soroll. La típica pixapins, vaja.
4: Bueno, no ho sé, perquè era una dona que era casada amb un senyor d'aquí dalt que es van
0: separar. Tu i jo també ho som, de pixapins.
4: I la veies...
1: Ja, però a Barcelona, o jo que et truco de Badalona, a la nit no hi ha cap soroll, no. No.
4: Sí, bueno,
1: no. Badalona només hi ha 4.000 gamberros cada nit que ens molesten, però, i no hi ha guarda urbana. Però a part d'això no hi ha res més. És veritat, sí.
4: I després, bueno, al cap d'un temps hi va haver un altre senyor que va llogar un pis aquí dalt i ara et parlo d'uns 4 anys o així.
0: Quina realitat.
4: I també es va queixar, aquest ja no hi és, va tornar a marxar, es va estar un estiu per aquí i ja no hi és, no l'hem vist més.
0: Mm.
4: I després algun dia així en concret diu, és que aquestes esquelles que a la nit se senten molt, i jo sempre dic el mateix que dius tu, vull dir, que quan esteu por ahí no se'n senten de soroll, hi ha gent que dorm al costat del tren,
1: Sí.
4: Vull dir, no...
1: I hi ha I gent després, que dorm al costat d'una autopista, per exemple.
4: Exactament. Com que això ha anat agafant una dimensió bestial amb tots els mitjans de comunicació, doncs ara ho fem servir una mica com a punta d'espasa per explicar tot l'altre que realment sí que són problemes, no?, del món de pagès, vull dir... Això és una mica ara el símbol, l'esquella, avui mateix fem l'esquella i demà fem l'esquellada allà a Camprodon, atravessarem tot Camprodon amb
1: perquè,
4: esquella...
1: Perquè i... vosaltres, a més és el sindicat, crec, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, no?
4: Sí, però ells han fet tot el moving rural en general, nosaltres no som de cap sindicat.
1: Correcte, i vosaltres, però per això heu muntat un acte, no?, de cara a aquesta setmana?
4: Sí. Ho ha fet el jovent de Camprodon, per iniciativa pròpia, per tot aquest tinglado que hi ha hagut a les teles i als diaris i a les ràdios i ara al Facebook, que hi ha més de 13.000 persones agregades.
1: Ah, sí, el Facebook és molt interessant, també els comentaris.
4: Sí. I, bueno, doncs el jovent de Camprodon em van trucant a mi, escolta, que volem fer una escallada aquí per a Puyata i tal i qual, dic, dic de primera, dic, a mi cap problema, a mi ja m'agrada el fullon. I, bueno, com et dic, el tema de les esquelles ara és una mica l'estandard, però és per explicar una mica tot, no?, tots els problemes que tenim amb els passos ramaders aquí, que d'aquí un temps deixaran d'existir, perquè s'ha construït cases i fàbriques i algú s'ho ha fet particular i els passos ramaders acaben desapareixent, temes de subvencions que el departament... no ho controla, vull dir, es donen molts calés a pagesos, mal anomenats pagesos, perquè Hi ha gent que fa altres negocis i després, per gràcies a tenir calés, o gent del món immobiliari, fa 3 anys enrere, doncs, cobrava un paston de subvenció quan una persona d'aquests no sap ni per com pixoneu, jo sempre dic el mateix, no? Vull dir, no hi ha dret. Hauria de cobrar les subvencions la gent que s'hi dedica, que està al peu del canyó cada dia.
1: Ja, perquè una cosa, aquests dies que tant se separen els mitjans de comunicació, Joan, aquest problema que hi ha d'haver-hi aquesta separació entre un nucli urbà, un nucli habitat i una granja, això, clar, moltes vegades, bueno, gairebé sempre, la granja està molt abans que no pas el nucli urbà.
4: Sí, moltes vegades ha passat això.
1: Però és que això és una mica, clar, tu pots tenir una granja, però si, no sé, si al cap d'uns anys et posen un nucli urbà, et posen una urbanització de cases al costat de la granja, això vol dir que tu has de tancar el negoci?
4: Ha passat moltes vegades. Aquí, al nostre sector del Ripollès, potser no tant, ara hi ha el cas aquest de Can de Bano, que també exposa la Jarc, que li passarà amb aquest senyor, però a l'Empordà i en llocs d'aquests d'Ultramort i aquests llocs que se'n parlen sempre aquests de Jarc, es veu que sí que és així. Que el poble s'ha anat cresquent i les granges han quedat aquí. Al llarg del meu poble va passar això. El senyor al final va plegar i es va jubilar, però era un senyor que estava a dins del poble amb les vaques. I, bueno...
1: Joan, aviam què passa, digue-n'hi-ho.
4: Ha de ser clar, que... tant a ser cases, per exemple, també passava molt això, hi havia les vaques a dins del poble. I, hosti, higiènic no,
1: Ja.
4: Vull dir, d'acord que les vaques hi havien set sempre, però... ja estem al segle XXI, vull dir que...
0: que hi ha coses que han de canviar, però...
4: fins treure 20 o 30 vaques cada dia per als carrers d'un poble, s'ha de ser una mica conseqüent també, no? No sé, és difícil, és complicat, és complicat.
1: Molt bé, doncs, Joan, escolta, espero que vagi bé aquest acte que feu aquest cap de setmana.
4: Molt bé. Doncs,
1: gràcies, que vagi molt bé. Molta sort, adeu.
4: Adéu, merci.
1: Bé, és un tema que dona per molt,
0: Dona per molt, ens ha informat molt bé el Joan.
1: Sí, Joan Moret, aquest ramader que s'ha fet famós durant els darrers dies a tot arreu perquè ha denunciat aquest moving rural,
0: Sí. Canviem de tema, suposo.
1: Canviem de tema i parlem, atenció, d'una notícia que no té res a veure. Aviam si les trobem. Ese seria el titular, Resulta que arriben les perruques per gossos. Què et sembla?
0: No conec gossos calbs.
1: Diu que és la darrera moda en mascotes. Diu que és el més fashion, és posar-li un cabell diferent, una mena de perruca.
0: Sí.
1: Sí, primer podríem dir que van ser, jo què sé, els bolsos aquells de transport, recordes?
0: Sí.
1: Després va arribar la roba, la ropita. Sí. La ropita, Diu, i ara li toca també el turno a la peluqueria. Diu que és veritat que molts de nosaltres, bé, molta gent que té animals, porta a la perruqueria canina el seu animaló, el seu gosset, però resulta que ara hi ha un nou producte que són les perruques per gossos.
0: Sí. No ho
1: podríem
0: clar,
1: dir que això és com una mena d'entrar ja en el món de la faràndula,
0: Sí, o del ridícul,
1: però escolta,
0: no?
1: Una cosa, això és l'últim crit ja a la moda canina,
0: Sí, però com li aguantes la perruca al gos?
1: Mira, truca, si et sembla, un d'aquests centres que suposo que deuen tenir, perquè és molt conegut, el Mr. Wow.
0: Mr. Wow?
1: Sí, a Barcelona.
0: A l'Ulisses no li agrada gaire.
1: El carrer Aribau i el Mr. Wow.
0: Mr. Wow. Mr.
6: Wow, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ràpida.
1: Mira, us volia fer una pregunta.
6: Digue'm.
1: Teniu perruques per gossos?
6: Com?
1: Perruques.
6: Això he de trucar a la botiga.
1: A la botiga. Em pots donar el
6: telèfon? Sí. 93?
1: 93? Vale, molt bé, gràcies.
0: Uau, uau.
1: Uau, uau.
0: L'Ulisses, mira
1: com
0: està.
1: No veu clar, l'Ulisses. Hi ha models variats, Perruques estil afro-punky.
7: Para hablar con veterinarios, marque 1. No. Venta de cachorros, 2. No. Venta de gatos, 3.
1: No, de gatos no.
7: Almacén, 4.
1: No.
7: Peluquería, 5.
0: Ah, para peluquería, ¿no?
1: Sí.
7: Espere, por favor.
1: El 5.
0: El 5. 1, 2, 3, 4 i 5.
1: Marquem perruqueria. Aviam si ens poden dir alguna...
0: Mira, que és rudimentària.
1: D'aquestes perruques que venen. O espero que venguin, perquè potser no els hi ha arribat encara.
0: Ulisses, que per tu no és, tranquil.
1: Ulisses, va.
0: Està l'Ulisses nerviós.
1: Però no t'ho perdis, que hi ha també una perruca, diu...
8: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Uau.
1: Mira,
0: bon
1: us trucava perquè volia fer-vos una pregunta.
8: Digui'm.
1: Us ha arribat unes perruques per gossos?
8: No, nosaltres no hem tingut mai.
1: Bueno, és que és una cosa novetat, que surt avui al diari.
8: Ah, doncs no en tenim,
1: no,
8: eh?
1: No teniu vosaltres. No. I això saps si entendreu? Perquè es veu que això està triomfant a mig món.
8: Doncs no, per ara no.
1: Però
8: no
1: has sentit a parlar o no?
8: No tinc constància de res.
1: Ha sortit el diari avui, eh? Avui és el diari.
8: Vale, doncs ja ho comentaré aquí a la botiga i aviam què em diuen, però...
1: Hi ha de diferents tipus, posa afro, punky... I els hi pots posar els gossos. No, no, pues, no és cap broma, eh?
8: No, que no pot... No, però que em fa gràcia, perquè, clar, imaginar-me el gos amb la perruca, doncs...
1: Bueno, però...
8: No, ha d'estar divertit, molt divertit.
1: Ja, és l'último pona... Diu, el último grito de moda canina.
8: Que fort.
1: Sí, doncs... sí. No. Diu el diari, y digno de hacerle competencia a cualquier modelo de alta costura en París.
8: Que fort.
1: Sí.
8: Pues, no en tenim, no. Però ja et dic, ho comentaré aquí la botiga amb les encargades i aviam què, si ho poden demanar o...
1: Bueno, doncs
8: vale.
1: ja m'ho dius.
8: Truqui aquesta tarda, aviam si aconsegueixo alguna
1: cosa. Truco aquesta tarda, gràcies.
8: Vinga, Mercès,
1: adéu. Anem a d'altres temes al dia, deixem les perruques...
0: No sé, aquestes esperant a comentar que el pitonista Sergio es va equivocar i que ahir l'Espanyol va perdre.
1: Ja.
0: 3
1: ja.
0: a 2.
1: Ja, ara anem pel tema, va.
0: Sí,
1: anem
0: ho tenies present.
1: Sí, ho tenia present. No sé si ho recordareu, però ahir vam trucar a Tarot de Sergio.
0: Sí.
1: Surt al 20 minuts i diu, Tarot de Sergio, si te miento, cuelga.
0: Doncs...
1: Ahir en directe...
0: Ens ha mentit.
1: Ahir en directe ens va dir que en el partit entre el Barça i l'Espanyol guanyaria l'Espanyol.
0: Mm.
1: Què et sembla?
0: Que guanyaria l'Espanyol i que això seria l'inici de la debacle del Barça.
1: Sí. Va dir que en 4 partits tot seria desgraciat per al Barça, començaria a perdre els partits i, finalment, el Real Madrid guanyaria la Lliga.
0: Home, jo t'he de dir que quan el Barça anava 3-0, però després 3-1, i després 3-2, ja vaig dir, calla.
1: Aquí hem de patir. Va haver un moment que dic, aviam si Sergio té raó.
0: Perquè si haguessin quedat 3-3, ho sabem, l'Espanyol és qui hagués passat l'eliminatòria. Per tant, jo estava patint, eh?
1: Anem a trucar i, clar, anem a penjar, perquè ens ha mentit.
0: Ens ha mentit totalment.
1: Sí, això val caríssim, eh? Sí. No estem aquí per gastar dinerons, que hi ha crisi.
9: Mayores de 18 años. Servicios prestados por Grupo Opala.
1: Sí. Va. Anem aviam si hi és. Potser està ja saturat de trucades.

0: Estuve mirando todo lo que tú me dijiste, preguntando, y efectivamente no había fallado en nada, que había cambiado un entrenador que era argentino, no sé qué historia, Es decir, que a mí me gusta,
1: me
0: metí para verlo por ti, ¿me entiendes?
2: Bueno, te cuelgo, adiós.
0: Venga, adiós.
2: Bueno.
1: Adiós.
2: Opa.
1: Ens ha mentit, a sobre... Estava ofès a sobre.
2: Escolta, Tarot Sergio, surt anunciat al 20 minutos. No li feu ni cas.
1: No li fem ni cas.
2: I acabem. Sí. Acabem, no sé si aquest matí ho has comentat, aquesta enquesta que ha sortit, que el 96,5% dels espanyols no passaria avui l'examen teòric del carnet de conduir.
1: Avui hem fet la prova entre els tertulians i s'ha comprovat, El 100% de tertulians no tenien ni idea.
2: Va, faré la prova amb tu.
1: Ja ho imaginava.
2: Aviam, a la pregunta. Atenció, De dia con niebla densa, ¿qué luces antiniebla está obligado a encender? Opció A, només el que és la llum posterior. Opció B, només la llum delantera. I opció C, tant la llum delantera com la posterior.
1: La posterior.
2: Molt bé, correcte. Molt bé, molt bé.
1: Alguna pregunta més?
2: Va, la segona, et sembla o no?
1: A veure.
2: Si s'encuentra un semáforo con una franja blanca iluminada sobre fondo negro, tal com apareix en el dibujo...
1: Un dibujo? Home, si no puc veure el dibuix, això és trampa.
2: Bé, deixo veure el dibuix, però no et deixo veure la resposta, amiguita.
1: Vale, va.
2: Va, ja està. Diu... ara m'he portat... Ah, què diu hacer? Opció 1, t'has de detenir... T'has d'aturar, millor dit. Opció 2, has de continuar la marxa perquè les seves indicacions afecten els turismes. O opció 3, has de girar a la dreta.
1: Diria la del mig.
2: Molt bé, proseguir la marxa perquè sus indicaciones no afecten a los turismes.
1: Clar, és per tramvies i tot plegat.
2: Anem a l'última, va.
1: Va, ràpidament.
2: Diu, perquè ja t'estic agobiant, no, veig?
1: Sí, perquè estic quedant molt bé i ara vols fer quedar malament.
2: Va, última pregunta, jo crec que llavors aquesta enquesta no serveix gaire, Diu, per incorporar-se a la circulació al conductor... Clar, però clar, això si no ho veus no té cap mena de sentit. Aquesta no te la puc fer.
1: Vinga.
2: Aquesta, la luz amarilla intermitente de un semáforo, opció 1, le obliga a detenerse como si se tratara de una luz roja fija. La opció B le indica solamente precaución. O la opción C, obliga a los conductores a extremar la precaución y cuando es necesario, ceder el paso.
1: La tercera.
2: Molt bé.
1: Demostra
2: has deixat esturat.
1: Demostra que quan un puja moltes vegades al carnet és perquè... Per mala sort, perquè a un també se li queda tot.
2: Sí, sí.
1: Val la pena.
2: Marxo de cap de setmana.
1: Molt bé.
2: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: I diga...
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Z.
5: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
8: Està! Què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamado a Telechorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
2: sí,
12: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
13: Bueno,

0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
1: Comencem, va.
2: Comencem?
1: Comencem i comencem amb una alegria també de Badalona, perquè no tot són notícies negatives, va.
2: Som. Notícia positiva per Badalona, que deixa'm endevinar, té alguna cosa a veure amb el cinema?
1: Amb el cinema, no.
2: Ah, jo pensava que parlaries del Jordi Dalde.
1: Sí, bé, des d'aquí et felicitem, per el seu paper a Camino, a aquesta gran pel·lícula que tracta sobre l'Opus, i que ha guanyat un Goya aquesta mateixa nit.
2: Sí, sí, sí.
1: Actor, en aquest cas, actor de repartiment, Bé, no vull parlar de Jordi Dauder, encara que ho podríem fer, sinó d'una altra notícia relacionada amb Badalona. Diari El Punt, recuperem aquest diari del passat dissabte. Diu, dos grups de la comarca arriben a la final del concurs d'Eurovisió. Això ens agrada més, el sí. Tema Eurovisió.
2: Vam entrevistar el de Badalona, el dic que sí.
1: Doncs, de seguida parlem d'aquest grup, però us he de dir que hi ha un altre grup, en aquest cas, que és de Santa Coloma de Gramenet, que es diuen Electronic Boy, que han estat també seleccionats per participar, volíem dir, en les gales que decidiran qui representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. Tu deies els dic que sí, que són quatre noies, les vas tenir en el teu programa, en els 5 minuts més, sonen així de bé.

0: Les Dic que sí són formades per quatre noies que concursen amb la cançó Sobiré.
1: Què és aquesta?
0: És aquesta. És la cançó que, bé, és una de les més votades per al públic a través d'internet i ha quedat entre els 20 més votats. Televisió Espanyola organitzarà properament tres gales per mirar d'escollir quin serà el candidat espanyol que participarà en aquest festival. Recordem que aquest any tindrà lloc a Moscou.
1: Hem de dir que de les quatre integrants del Dic-Sí, només una és de Badalona, que és la teclista.
0: Ah, que és la...
1: teclista.
0: La teclista, l'Ester, oi?
1: La que toca el teclat.
0: Anem fins al diari El Punt. Això sí, deixem el de dissabte i agafem el d'avui mateix, el d'aquest 12 de febrer. Diu el titular d'aquest diari. Ara de 20 en comptes de 50. Estem parlant dels bitllets. Resulta que amb tot això de la crisi, les còpies de 20 euros desbanquen les de 50 durant el segon semestre del 2008. Segons el Banc Central Europeu, alerta d'un nou increment de les falsificacions que en van pujar un 13%. Segons el recomanat des del Banc Central Europeu, Carles, se n'ha de comprovar sempre que agafeu un bitllet que siguin autèntics o no.
1: I com es comprova això?
0: Ah, és el que jo vull preguntar. Perquè, clar, de 50 o de 100, clar, jo, per exemple, ja no en toco gaires, eh?
1: Jo no n'he tingut mai.
0: O de 200...
1: Menys encara.
0: I de 500?
1: No l'he vist mai a la vida.
0: Els Bin Laden, no? Els diuen?
1: Els Bin Laden per què?
0: Sí, perquè són els més buscats.
1: Ah, doncs no, no l'he trobat mai.
0: No. Doncs de 20, clar, com ho podem saber si els de 20?
1: És cert que jo ara vaig al Capravo.
0: Sí, no diguis marques.
1: Al supermercat d'aquí aquí al costat.
0: Sí.
1: I quan vaig a comprar pago un bitllet de 20 i ara m'ho revisen molt.
0: Ah, sí?
1: Que mai el revisen. El
0: aviat revisaran els de 5 euros.
1: Els euros també el revisaran.
0: Anem a trucar a l'atzar, he triat... anem a trucar a la Caja Jaén de Badalona.
1: Sí.
0: Aviam què hem de fer si tenim un bitllet de 20 i vull saber si és autèntic o no. Què he de fer?
1: El que fa molta gent típica és posar-lo contra llum per veure si hi ha algun dibuix.
0: Perquè hi ha molts trucs, eh? Sí. Això també podríem fer ronda de trucada, si algú vol explicar-ho, que ens truqui, eh?
1: Sí, recordem el telèfon 933954004. Segons l'oient sap algun truc per descobrir si un bitllet és fals?
0: Sí, o si li han colat algun bitllet fals, també.
1: O si li han colat algun bitllet fals.
0: Perquè això darrerament...
2: Sí, que fem, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
2: Sí, dígame.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estamos haciendo un tema sobre el tema de los 20 euros, los billetes de 20 euros, que nos ha llegado que últimamente hay muchos falsificados.
2: Pues... francamente, siempre aparece alguno, pero no he notado...
0: Yo quería saber, por ejemplo, si yo tengo un billete de 20,
2: sí.
0: ¿Cómo sé que es auténtico o cómo es falso?
2: Bueno, es hay varias características. Yo tengo aquí un manual, pero sí. Aparte nosotros lo que
0: hacemos... Pero lo más fácil, por ejemplo, o sea, si...
2: Sí.
0: Yo, por ejemplo, ahora tengo un billete de 20,
2: sí.
0: Aquí, en la mano,
2: sí.
0: Lo tengo aquí. ¿Yo cómo sé que es falso o es verdadero?
2: Normalmente a primera golpe se ve con el tacto. Después ya hay que fijarse en otros detalles. Si quieres que te diga la verdad, hay muchos detallitos que son los que te lo marcan. La franja esta que lleva, no tengo uno delante ahora mismo.
0: Sí, de plata, ¿no? Es de como plata, de plata. Sí. Sí.
2: Normalmente el falsificado, la franja esa se nota, ¿eh?
0: Se nota, ¿no?
2: Sí. Pero por lo demás. Te podría decir mil detalles que, claro, ahí están y que, evidentemente, si te dicen, pues esto es falso, pues bueno, pero es que eso la gente no se da cuenta, ¿eh?
0: Ya.
2: Sería tacto y, sobre todo, los que yo he visto han sido la franja esta plateada, ¿eh?
0: Y una pregunta. Eso, por ejemplo, en un cajero automático, ¿es habitual que, pues, entre los billetes que sacas tú de un cajero automático haya uno que sea falso?
2: Normalmente no, porque nosotros cuando los clientes nos entregan billetes, los pasamos por un reciclador que él detecta si son falsos o no.
0: Ya.
2: Entonces, de ahí hacemos luego las cargas a cajero. O sea, normalmente el dinero que hay en cajero ya ha pasado filtros internos que lo que hacen, que son sistemas automáticos de detección, que lo que hacen es que si sale uno falso ya lo retiramos de circulación. Normalmente en un cajero nunca dispensará billetes falsos, ¿eh?
0: ¿Y con eso de la crisis habéis notado que esto va aumentando o no?
2: Yo particularmente no he visto mayor número de falsos, ¿eh?
0: Ya. Porque una pregunta, ¿de 5 hay? falsificados. ¿Cómo? De 5 euros.
2: No he visto ninguno.
0: Ninguno.
2: No he visto ninguno. Nosotros
0: no idea.
2: Manejamos billetes y tal, y de 5 no he visto ninguno falsificado. Quizá vale la pena más falsificar los de 20, ¿no?
0: Ya.
2: Puestos ya, y o de 50. Lo que pasa es que el de 50 ya, o sea, se vigila más, y el de 20, o sea, el de 50 normalmente...
0: Pero tú vas al súper, tú vas al súper con billetes de 5 y no lo miran.
2: No lo miran, no.
0: No lo miran.
2: Sin embargo, el de 50 te lo miran.
0: Mm. Claro, pero entonces, tú puedes pagar, yo qué sé, con todo de 5 y fuera.
2: Claro, claro.
1: Estás dando ni ideas a falsificar.
2: Vamos,
1: ¿no?
2: Que falsificaciones siempre habrán, y en épocas de crisis imagino que alguna más.
0: Ya. Muy bien, gracias por todo.
2: De nada.
0: Venga, adiós, gracias. Adiós. Sempre que truquem a Caja Jaén, ens són
1: atenen,
0: esplèndids.
1: Ens atenen molt bé.
0: Sí, sí, de veritat, eh?
1: Està molt bé que em diguis a mi que no digui marques i tu ara estàs dient això.
0: No patrocino, no, Caja Jaén?
1: No, però no. Podria patrocinar.
0: Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla? I anem fins al 20 minuts. Atenció, us parlem avui d'un estudi que us quedareu astorats.
1: Què diu aquest estudi?
0: Et quedes astorat ara.
1: A veure.
0: A veure, t'oloro. No sé si aquest estudi em dona la raó amb tu. Resulta que, segons un estudi, diu «Les mujeres huelen a cebolla i los hombres a queso». Què et sembla?
1: Un altre estudi que han fet gent soltera, eh?
0: Això que ho afirma un estudi d'investigació portat a terme a Suïssa. Diu que la semblança de les olors es deu a les diferents composicions de la suor de dones i homes. Mm. Per això que l'objectiu dels investigadors és elaborar desodorants específics per cada sexe. Què et sembla?
1: Doncs que m'ha de semblar una ximpleria, no?
0: Per què?
1: Home, perquè no conec cap home que faci el formatge. Bueno, alguns sí.
0: Atenció, segons aquest estudi, les axil·les de les mujeres despiden un aroma a cebolla i a uva. Sí, tot barrejat, eh? Tot barrejat.
1: Jo tinc una pregunta que em ve al cap. Les persones hemafrodites?
0: Ja, no ho sé.
1: Que fan una doncs barreja potser... d'olor entre formatge i ceba.
0: Formatge i ceba, com una pizza. Mentre que la suor dels homes, sí, quan tornen de la feina, s'assembla a l'olor del formatge.
1: Del formatge.
0: Per favor, quina notícia.
1: I posa quin tipus de formatge?
0: Bé, jo t'explico, clar. Perquè
1: Rocafort, o
0: això ho han fet amb una investigació. Van agafar la suor de les axil·les de 24 homes i 25 dones. De fet, els van posar durant un quart d'hora a la sauna.
1: Però com s'agafa?
0: A la sauna, els van posar a la sauna.
1: Ah.
0: Els 25, no sé si junts, però... Els dos els van posar a la sauna. I d'aquí, segons aquest estudi, va sortir això.
1: Sí, a veure si a la sauna havien cuinat una pizza i va alterar el resultat.
0: Però ara et quedaràs més astorat encara. Segons aquest estudi, aquestes olors només són per ciutadans de Suïssa.
1: Ah, vol dir que potser
0: l'espanyol... Sí, cada país, segons aquest estudi, té la seva olor. Ves a saber aquí, jo crec que aquí és olor a xoriço.
1: Sí.
0: Xoriço pamplonica.
1: Sí.
0: I les dones a Chopet el Pozo.
1: Per exemple, no? Podria ser una,
0: sí,
1: un exemple.
0: Sí, Chopet el Pozo, no?
1: Sí.
0: Chopet, bueno, baratíssim.
1: Sí, que no has dit cap marca ara, tampoc.
0: No, tampoc. Bé, no sé què dir-te. És que, clar, no sé com fer aquest estudi.
1: No, clar, ni sabem com corroborar-ho via telefònica. No,
0: no
1: podem de cap manera.
0: Clar, perquè, clar, no en trucarem a algun lloc i preguntarem, escolti...
1: A què té voler la sudor, no?
0: Sí, l'axila fa olor de ceba o formatge?
1: No, no és el tema.
0: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Diari El Punt, apartat d'economia, seguim parlant de crisi. Mm. La paraula crisi és la que més sona.
1: Sí, que ja cansa,
0: diu, avui el diari El Punt diu la crisi porta a un nou consum. Diu que el grup Mercadona, li dediquen una pàgina, ha liberat unes 800 referències de les prestatgeries per abaratir els seus productes.
1: Mm.
0: Per exemple, exemples que han fet Mercadona per la crisi. La pasta de dents...
1: Sí.
0: Doncs la tenen ara sense cartró. Que sí, que sí, ho posa la notícia.
1: Sí o no?
0: Diu que s'estalvien uns 200.000 euros. Per exemple, les ampolles d'oli ara són quadrades i no pas rodones. D'estalvi, 250.000 euros. Jo no ho acabo d'entendre, però bé. L'envàs de les ampolles de gel diu que tenen ara menys plàstic. L'estalvi són 250.000 euros a l'any.
1: Mm.
0: Les ampolles de tomàquet no porten serigrafia. Amb això s'estalvien 450.000 euros.
1: Mm.
0: I, per exemple, el bric de llet va sense paper setinat. I això vol dir un estalvi de 1.400.000 euros a l'any. Com t'has quedat ara?
1: M'he quedat astorat. Però estalvi que notarem els ciutadans, suposo.
0: No ho sé,
1: ho
0: però...
1: Ho haurà tirat de cara a la venda.
0: Jo el que em quedo més parat és amb la pasta de dents.
1: Sí. Però és que la capsa aquella tampoc té molt de sentit, no? Perquè quan arribes, treus la pasta, ho poses al
0: lavabo... Sí, a més, ara les passes de dents van amb una mena de com de plàstic, que tu has d'obrir el plàstic i ja veus si aquella pasta de dents ha estat abans tocada per algú.
1: No, estem d'acord.
0: Oberta per algú, eh?
1: La capsa de cartró no compleix cap objectiu.
0: L'altra cosa, per exemple, exemples, eh? La fruita.
1: Sí.
0: Diuen que la venen ara a granel, sense aquella safata, saps que... A molts supermercats hi ha les safates de fruita.
1: Sí.
0: Doncs des del Mercadona han proposat tot que sigui a granel. Suposo que s'estalvien les safates de plàstic.
1: Jo tinc un dubte sobre això. Jo la tia vaig comprar un pebrot vermell.
0: Pebrot vermell, sí.
1: Per què el pebrot vermell estava dins la bossa catalogat amb el seu codi de barres i, en canvi, el pebrot verd l'havies d'agafar tu i pesar-lo? Per què els plàtans a vegades estan en una bossa ja marcats i, en canvi, les taronges no? N'entens o no per què faran aquestes distincions?
0: O perquè les taronges van amb aquelles bossetes.
1: Per exemple.
0: Precioses.
1: Per exemple.
0: Perquè
1: les patates tenen aquell mal agafar.
0: Sí, també, eh?
1: Que se't clava tota la mà.
0: Anem a trucar al Mercadona, a algun de Barcelona. Anem a preguntar, per exemple, això de la pasta de dents, que jo trobo curiós.
1: Aviam
0: si ho venen amb capsa de cartró o sense capsa de cartró.
1: Perquè la capsa posa alguna cosa interessant. Res. No posa res.
0: És que jo crec que a vegades es podrien estalviar tants diners amb coses...
1: Bé, potser, bé, com deien, potser és per protegir, eh?
3: Mercadona, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
3: Sí.
0: Mira, hoy hemos visto en el periódico que la pasta de dents, eh?
3: Sí.
0: La veneu sense cartró, ara.
3: ¿La pasta de dents?
0: Sí.
3: Un segon, eh?
0: Vale.
1: Va a mirar-ho.
0: Sí, va a mirar-ho.
1: Ah, fa allò que fan de... Llamando a Yoli. Sí. Yoli.
0: Yoli.
1: Mírame la pasta de dientes, no? Yoli o Teresa.
3: Hola.
0: Hola.
3: No, de moment no, eh?
0: De moment no. És que avui surt el diari,
3: sí,
0: que a partir d'ara posa Mercadona, per estalviar-se amb tot això de la crisi.
3: Sí.
0: Es vendrà, per exemple, la pasta de dent sense capsa de cartró.
3: Jo encara no tinc notícia, no ho
0: Diu
3: sé.
0: Diu també les ampolles d'oli que seran quadrades i no pas rodones.
3: De moment són rodones.
0: De moment són rodones, eh?
3: Sí.
0: Això ho posa avui al punt, eh? No t'estic jo aquí enganyant ni res, eh?
3: Sí.
0: I les ampolles, per exemple, de tomàquet...
3: A quin diari m'has dit?
0: Al punt.
3: Al punt.
0: Sí, sí, sí. I hi ha una pàgina sencera, eh? Que parla de vosaltres.
3: Sí.
0: I que, per exemple, la fruita com la veneu vosaltres?
3: Com la venem?
0: Sí.
3: Envasada.
0: Doncs diu que a partir d'ara serà fruita a granel.
3: És possible que en un temps hi hagi a granel.
0: A granel,
3: però
0: oi?
3: Però de moment no.
0: Tot això per estalviar, eh? No
3: per estalviar en envasos.
0: Sí, en envasos, sí, sí. En aquelles safates de plàstic.
3: En envasos i no en qualitat.
0: Sí, sí, sí, en tot moment, aquí diu en envasos, eh? Per exemple, la pasta de dents diuen que sense capsa de cartró.
1: És una bona treballadora.
3: Jo, de moment, encara no tinc notícia. És possible, és possible. És veritat que estalvien en envasos.
0: Mm. Perquè una cosa, entre tu i jo, hi ha a vegades envasos que no serveixen per gaire.
3: Clar.
0: Mm. I és una bona forma d'estalviar, no?
3: És una forma d'estalviar sense baixar la qualitat dels productes.
1: La qualitat
0: sempre es manté. I no contamina. Molt bé. Escolta, m'has ajudat molt. Gràcies.
3: No hi ha de què.
0: Vinga, gràcies. Adéu.
1: No t'ha ajudat gens.
0: Sí.
1: Sí.
0: Home, ens ha dit que possiblement properament sí que hi haurà.
1: Has vist que ella ha insistit en que la qualitat és la mateixa, eh?
0: Sí. Bé. Escolta, per cert, parlant d'estudis i parlant de coses que passen al món, eh? Això que el Banc d'Anglaterra està impartint uns cursos als seus treballadors, en aquest cas a les seves treballadores,
1: sí,
0: de com presentar-se a l'hora d'anar a treballar.
1: És que és important, eh?
0: Per exemple...
1: La postura que adoptes...
0: Ho explica avui el diari La Vanguardia. Diu maquillaje. Diu lleven siempre algún tipo de maquillaje, aunque solo sea lápiz de labios.
1: Mm.
0: Què et sembla?
1: Bé, això en el cas de les dones, clar, eh?
0: Tacones. Lleven siempre algún tipo de tacón máximo 2 pulgadas.
1: Sí. Perquè si no queda massa com exuberant, eh?
0: Zapatos y faldas. Diu, los zapatos y las faldas siempre tienen que ser del mismo color.
1: Mm.
0: Perfume. Sean cuidadosas con el perfume. Estilo. Tengan un aspecto profesional, no de que van a la moda. Mm. Tot això els he donat a través d'uns cursos, no t'ho perdis, al Banc d'Anglaterra a les seves treballadores.
1: Només a dones, per tant?
0: Sí, seria. O sigui, el titular seria, diu La Vanguardia, con los labios pintados sí, pero con tacones bajos. Mm. Bé. Anem a d'altres temes, et sembla?
1: Sí.
0: I anem a recuperar el tema d'Eurovisió, aviam si ara tenim més sort. Recordem que dèiem, us explicam que hi ha un grup de Badalona, les Di que sí de quatre noies, que han arribat a la final d'Eurovisió. Anem a aviam si podem parlar amb la teclista que és a Badalona, l'Esther Mas, truquem-hi. Ara sí.
1: Ara fa línia.
4: Sí?
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que ets l'Esther?
4: Sí.
0: Et truco de Ràdio Badalona.
4: Ah, hola, què tal?
0: Que estem en directe, eh?
4: Ah, que esteu en directe?
0: Sí, en directe.
4: Ah, vale.
0: Què et sembla?
4: Bé.
0: Escolta una cosa, trucant per felicitar-te.
1: Havia de semblar
4: sí.
1: Poc.
0: Perquè bé, heu arribat a la final del concurs d'Eurovisió, no?
4: Sí, estem a la final, sí.
0: Esteu a la final. I escolta
4: sí.
0: Una cosa, això us ho esperava o no?
4: Bueno, a la final. A veure, estem a les gales de semifinalistes,
0: Sí, però sí, escolta sí. Una cosa, està molt bé.
4: Sí,
0: perquè mira
4: bé.
0: Que hi havia grups i grups i grups i gent i cantants.
4: Home, uns quants.
0: Uns quants.
4: 450.
0: 450, sí. De 450. Quedar 20, i d'aquests 20, quedar vosaltres està molt bé.
4: Sí, sí, sí, estem molt contentes.
0: Escolta, us esperàveu o no? Va, sigues sincera.
4: Home, doncs, a veure, confiàvem molt, creiem molt en nosaltres. La veritat és que sí.
0: Uh-huh. I escolta una cosa, quants vots teniu?
4: Quants vots? Doncs sí. Ara em sembla que 59.000 i el pico no te'l sé dir.
0: Sí, gairebé 60.000 vots.
4: Bueno, no sé si arriba, no gairebé, em sembla que 59.000 poquets, però bueno, ja són molts. Sí,
0: bueno,
4: sí.
0: Són molts, no?
4: Sí, sí, sí.
0: I això que suposo que s'ha mirat molt el tema dels vots, crec, no?
4: Bueno, segons tinc entès, sí. I fins l'últim dia encara no se sabia exactament els vots de cadascú perquè havien de fer una revisió vot per vot per descartar els vots fraudulents fets amb robots o màquines d'aquestes, sí.
0: Mm-hmm. I escolta sí, sí. Una cosa, i ara sí. Participareu en alguna de les tres gales preparades?
4: Sí, de fet ens van trucar abans d'ahir de Televisió Espanyola i ens van dir que participem el 21 de febrer.
0: 21 de febrer, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Ja està clar.
0: Escolta això. Una cosa, jo crec que això s'hauria de fer una campanya a Badalona perquè la gent us votés d'alguna forma, eh?
4: Home, sí, sí, aquesta setmana volem començar ja a promocionar-ho per tot arreu perquè tothom se n'assabenti. I res, de fet, ja tenim emparaulada una actuació al Dadà el 14 de febrer.
0: Al Dadà? El 14 sí, sí, de febrer, el dia dels enamorats.
4: Exacte, el dia de Sant Valentí.
0: I escolta, jo crec que hauríeu de fer alguna campanya de màrqueting d'aquestes por todo lo alto.
4: Sí, sí, doncs mira, no és mala idea, jo ho teníem pensat. Sí.
0: No?
1: Home, la ràdio, sí, ja saps que la...
0: Escolta, jo de tu, sí? Per què no vas a l'Ajuntament que us ajudin?
4: Vale, doncs ja ho farem.
0: No? Que organitzin, que posin telèfons allà a la plaça de Vila, que la gent pugui trucar.
4: Home, doncs sí, no estaria malament.
0: No estaria malament, això.
4: Era una idea que teníem al cap, sí, sí.
0: Ah, ho teníeu pensat, això?
4: Sí, sí, sí.
0: No, perquè s'hauria de fer alguna cosa, no?
4: Sí, sí, sí, i tant.
0: Bueno, escolta una cosa. Digue'm. Si algú us vol escoltar, recordem que la cançó finalista és Sobiré.
4: Exacte, Sobiré. Sobiré.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs, que us votin, no... El dia
4: sí, sí.
0: 21 de febrer.
4: Que ens vegin per la tele el dia 21 de febrer. I que si us agrada la cançó, que ens votin,
1: que votin.
4: Sobretot.
0: Molt bé. Doncs vale. Escolta, Esther, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé, gràcies,
4: sí,
0: bon dia.
4: Sí, adéu.

0: Doncs aquí les felicitem a les Di que sí.
1: 21 de febrer, encara.
0: Sí, 21 de febrer, eh? Escolta.
1: Agut a tothom. Ho tenen difícil, eh? Perquè recordem que les favorites són Soraya sí. I la dels goril·les.
0: I la dels goril·les.
1: La Melody.
0: La Melody, com la crema catalana.
1: Com la crema catalana, exacte.
0: Jo em quedo amb la crema catalana, eh?
1: Sí?
0: Home.
1: Home, la Melody canta
0: entre
1: molt bé.
0: Entre Melody i crema catalana. Crema catalana.
1: Crema catalana.
0: A més, sí. És una cosa nostrada. Es fa aquí a Premià de Dalt.
1: Sí.
0: Sí, és una cosa nostra, nostra.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, va.
1: Millor.
0: Anem fins a Londres perquè ens arriba una notícia d'aquest també que dius... És real?
1: És real?
0: Sí, el protagonista és un senyor de 60 anys. Ja
1: de quan?
0: Perquè... 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60
1: anys. Posa't seriós.
0: Es diu Joe Galliotti.
1: Sí.
0: Viu a Londres. Resulta que va passar aquest senyor 60 hores atrapat sota el seu sofà. Sí.
1: I per què, eh? Que no sabia que s'ha de
0: seure a sobre. No, li va caure el moble a sobre.
1: Quin moble?
0: Tenia un moble, el sí. Menjador de casa, eh? Un tocador, d'aquells tocadors, eh?
1: Sí.
0: I estava veient la tele, aquest senyor, i li va caure tot a sobre.
1: I com va acabar sota el sofà, no ho entenc.
0: I va estar 60 hores. És molt fort, això, eh?
1: Però sota el sofà.
0: Sota el sofà i no podia sortir, pobre home.
1: Però un moment, no ho entenc.
0: A veure,
1: ell estava
0: tu estaves al sofà.
1: Ell estava assegut al sofà.
0: Sí, i de cap i volta et cau...
1: I com acaba
0: no
1: sota
0: si
1: el sofà?
0: No sé si podem reproduir algun so, eh? Et cau tot un moble a sobre.
1: Sí.
0: I, doncs, i tu quedes a sota.
1: Dedueixo que l'home es va enfonsar fins a baix.
0: Correcte, i suposo que es va fer alguna ferida i va fer que no es podia moure durant 60 hores.
1: I per què el tocador va caure?
0: Això no ho sé. El que sé és com va sobreviure durant 60 hores.
1: Ah, com ho va fer? Mirant la tele?
0: Resulta que tenia a la mà una ampolla de whisky.
1: Apa, va.
0: Que sí?
1: Sí o no?
0: Que sí.
1: I anava ben whisky?
0: Correcte.
1: Home, es mantenia calentó, això està clar.
0: Sí, sí, el titular diu atrapado por su sofá, salvado por su whisky.
1: I això qui ho ha publicat?
0: Això a la BBC. O sigui que...
1: Ah, no és poca broma.
0: Refiem, eh?
1: I tant.
0: Això que després de ser rescatat, l'home va assegurar que va sobreviure gràcies a una ampolla de whisky que tenia a la mà.
1: Mm.
0: Diu, tomé un trago i pensé, esto no es tan malo, i vinga.
1: Això ho posa a la notícia?
0: Ho posa a la notícia.
1: Esto no es tan malo, va dir?
0: Sí, sí, ho posa a la notícia. Sí, sí. Això que aquest senyor va ser rescatat quan un veí, preocupat perquè, atenció, les cortines de la casa estaven cerrades.
1: Sí.
0: Típic, això que devia ser el típic...
1: El típic tafaner.
0: El típic veí tafaner que diu, a veure, aquest senyor...
1: El típic veí que mira per la finestra a veure quina, què està veient l'altre per la tele.
0: Sí, diu que va decidir espiar por la rendija.
1: Sí.
0: I això que va ser quan va veure que li havia caigut, en aquest cas, el moble a sobre. Això que ara està bé, eh? Per això va estar 5 dies a l'hospital, però una vegada donat d'alta, diu que a partir d'ara mantindrà sempre una ampolla de whisky a la mà per si li passa alguna
1: cosa. És que, pobre home, s'ha quedat sense tocador i alcohòlic. I dius que està bé, doncs jo no veig on està l'alegria, aquí.
0: Sí, sí, tot plegat ha passat a Londres. Bé, no i acabem amb l'última notícia que ens porta fins a les comarques gironines. Diari El Punt, edició comarques gironines, diu, roben 30 bales de 500 quilos de menjar per al bestiar a Santa Pau. Què dius, per què ho vols?
1: Per què ho vols?
0: Darrerament estan robant tot tipus de coses que dius... Per què?
1: Sí. Què van robar l'altra vegada?
0: Això que uns desconeguts han robat una trentena de bales de menjar per al bestiar triturat, premsat i embolcallat amb plàstic que pesen uns 500 quilos cadascuna del mas Caselles de Santa Pau, al costat del volcà de Santa Margarida.
1: Perquè això és comestible pels humans?
0: No, això és pels animals. Es veu que les bales de menjar pels animals, unes 80, eren a fora, a l'exterior, estan ja plastificades, deixades al camp, i es veu que les van robar.
1: Ah, però poca broma, perquè quedes tot atrapat en el sofà, perquè cau el tocador, tens una bala de bestiar a prop, i això et salva la vida.
0: No t'ho perdes que, home, les bales estan valorades en uns 1.000 euros.
1: Home, 1.000 euros. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, però actualment ho roben tot ja, eh?
1: Roben tot, sobretot tot... a granges últimament. A granges,
0: sí, sí, darrerament i... hi ha una onada de robatoris a les granges.
1: Això és el moving rural, potser.
0: Doncs sí. Bé, així marxem avui.
1: Molt bé.
0: Demà hi tornem.
1: Demà hi tornem, Carles Carvajal, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins demà.
1: Vigilem el tocador d'aquí fora.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Momento, momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Yitamo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb aquest bombo que ens marca que comencem aquí, que donem el tret de sortir d'aquests 55 minuts de música, música de la nostra, música, doncs això, de la música de la nostra generació, la música de la generació, sí? La banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides. Perquè si és bonic tenir una banda sonora, encara ho és més que aquesta banda sonora ens representi no només a un, sinó a tota una colla. Ens representi a tota una generació, aquella que vam créixer començant a escoltar música doncs, als 80, als 90. Tu potser ets una mica més jovenet i has començat una mica més tard, i tu potser als 70 ja començaves a escoltar discos dels, no sé, potser dels germans més grans o dels pares, vés a saber. En definitiva, doncs, tota aquesta colla que ara estem aquí al voltant de la cinquantena, 10 amunt, 10 avall, i que, doncs, això, doncs, som d'aquesta generació. I que quan vam començar a anar a discoteques, doncs, els que ho fèiem, els que estàvem per aquí al voltant, per aquí a prop, doncs, potser ho fèiem el xic, per això diem que som aquesta generació, xic. Que ens ho fem venir bé, eh? I, a més, tots aquests ens estem així, doncs, agrupadets, oi? Tots junts, que sempre fa més pinya, més colla. A Instagram, que és com... si ara són les grans colles d'amics, ara se'ls diuen Instagrams. Abans tenies una, dues colles, tres, i hi havia gent que podia anar amb diverses colles. Ara no, ara la colla és Instagram, això. Si no és que no ets moderno, doncs nosaltres també som a Instagram. I som a Instagram amb un perfil que es diu així, Generació Chic. I que tu, si vols, t'hi pots sumar. Si és dels que t'agrada la música dels 80 i els 90, doncs el teu lloc és, sens dubte, aquest perfil d'Instagram, on, a més de tenir penjats tots els programes, doncs també tens, també pots, si vols, doncs, tenir aquelles històries que anem fent també setmanalment referides a algun cantant, alguna cançó, algun grup, amb curiositats que potser no sabies o que potser no te'n recordaves que sabies. La memòria que ens fa aquests mals tantos de vegades, eh? Va, què? Comencem amb una de gent d'aquí? Ens fa il·lusió quan posem gent de casa, gent dels nostres. Aquests venen des d'Osona, són els Double Buble. Amb això comencem el Generació Chic d'avui.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: El seu gran èxit, sens dubte, de 1986. Demanant-nos o fent veure com es trencava aquella flor, aquella rosa clavada.

Doncs això, que ho facis a poc i que et clavis ben endins. No, i com a proposta no està gens malament. Els Double Bubble, uns dels precursors d'aquest rock català, del que sempre hem dit, la gran moguda del rock català, que comença doncs, a finals dels 80, amb tot aquell, ja l'explosió, doncs, aquell concert, famós concert del Sant Jordi, i diguem, el rock català que coneixem de Sant Traït, Sau, Pet, Sopa de Cabra, tot això que és a finals dels 80 i sobretot els 90, tot això tenia uns precursors, evidentment, hi havia gent abans, gent de primers dels 80, com a els mateixos de Double Bubble, per exemple, o per exemple, no sé, Detectors, La Madame, els Engai Engai, els de Canet, també. Doncs des d'Osona hi havia aquesta gent que es deien Double Bubble, amb la Mari, amb la veu de la Mari al davant. Aquesta mort dolça ens parla aquí obertament, ens parla obertament de sexe, ens parla obertament de la seva virginitat, que avui ha decidit entregar-te a tu i només a tu. Una lletra, aquest clava, del segon LP de la gent de Double Bubble. Unes lletres aquí, lletres de la Maria Jaén, de l'escriptora Maria Jaén, dels periodistes Ramon Barrils o del mateix Quim Monzó. Mari Martínez a la veu, però, per exemple, també gent que coneixes com el Pep Poblet al saxo. Grandíssims els Double Bubble. Una altra de força gran i de ben guapa, ella. Sí, senyor. Anem-nos ara des d'un àlbum d'un any després, del 1987, des d'un àlbum que es deia True Blue, amb la senyoreta Madonna. Te'n recordes d'aquesta Isla Bonita? Sí, home, sí.

0: Saps que aquesta cançó, aquesta Isla Bonita... Bé, diguem les coses tal com són. No ben bé la Isla Bonita, però que aquesta cançó li van oferir abans de la Madonna, li van oferir al senyor Michael Jackson i va dir que no. Però expliquem-ho bé això, perquè tot té una història. La base, sense la lletra, és a dir, la base musical li van oferir a Michael Jackson perquè en fes una cançó, i no li va agradar, no li va fer el pes, o és igual, el que sigui, va dir que no, i punt. Després això li van oferir a la senyoreta Madonna, Luigi Cone, ella va dir que sí, i em va crear una lletra, va fer aquesta Isla Bonita, li va donar aquests tocs de xins com més hispans, no? Amb aquestes, fins i tot amb guitarra espanyola i tot això, i va sortir aquesta Isla Bonita aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ens posem ara a bailongos, ja, que això t'agrada més. Bé, la Isla Bonita i els WL també, però la Kylie, home, sempre és la Kylie. A més, quan són aquelles cançons que les pots cantar perquè diuen aquella lletra tan fàcil, allò del... Aquesta la sabem, clar. Home, aquesta cantar, això és facilet. Fer-ho al to de la Kylie, això és un altre tema. Can't get out of my head, del Fever.

que t'he pillat cantant, eh? T'he pillat amb el la-la-la aquest. Can't get you out of my head. No hi ha manera de treure del meu cap. Com aquestes cançonetes, aquestes tornades, que no hi ha manera de treure-te-les, eh? Això és una cançó de la gran Kylie Minogue del 2001, des d'un àlbum que es deia Fever.

cançons que, mira, home, potser sí que sempre centrem les coses entre els 80 i els 90, però si això és del 2001 i val la pena, home, no ho hem de posar. No hem de posar si és del 2001 i no ho hem de posar si és de la Kylie Minogue, senyor. Ai, aquesta també saps qui són. Ja amb quatre, amb els primers compassos, aquests dos tocs aquí, ja saps que són els Mecano.

Avui estem de cançonetes d'aquestes de cantar, perquè aquesta també te la sabies. Quiero estar junto a ti. Ai, els Mecano decideix d'un àlbum que es deia Descanso Dominical. Volen estar junto a ti. Això és del 88, d'aquest àlbum. Un àlbum gravat als Abbey Road de Londres. O una part d'ella gravats als Abbey Road de Londres, ja amb Mecano completament consolidats. El cinquè àlbum d'estudi dels Mecano. Amb una cançó que recorda sobretot pel seu videoclip, eh? Amb la Pene. Sí, home.

I això què? Baixem als suburbis, ens apartem una mica del centre de la ciutat, ens n'anem a veure què hi ha per aquí a fora, què ens porten els Pet Shop Boys amb aquest Suburbia. Vinga, va!

Uns altres d'aquests que no cal que els expliqui massa, ni masses presentacions, els senyors Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe, amb aquest Suburbia. Aquest treball, aquest Suburbia, ve des d'un àlbum que es diu Please, de 1980-86. No sé si és un dels teus favorits dels Pet Shop Boys. L'altre dia en trobava un que deia que la música, la història de la música, s'hauria d'haver parat abans que sortins dels Pet Shop Boys, que s'ho van carregar tot. I on vas, on vas, els Pet Shop Boys? Home, si tenim aquí electrònica per un tubo. Doncs des del Please, del 86, aquests dos senyors posant música, posant banda sonora, el que et deia sempre, banda sonora a les nostres vides, banda sonora a aquelles cançons i aquella crescuda, que diuen que a partir dels 14 fas la crescuda, no? Doncs nosaltres vam fer aquesta crescuda forta amb gent com els Pet Shop Boys. Perquè escoltàvem la ràdio i vam començar a mirar vídeos i tot. Vam començar a mirar vídeos, tot i que hi va haver qui deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Al final no va ser així.

Els Bagels, que el 79 ens deien això, que el vídeo acabaria matant l'estrella de la ràdio, que la ràdio doncs se n'anava en orris perquè havia aparegut els vídeos, perquè sortien els videoclips i la gent ja no hauria d'escoltar la ràdio, sinó que se n'aniria a veure els videoclips. Això és el que volien fer veure, i això, de fet, és el que... Fixa't, la primera cançó que va... o el primer videoclip que va emetre la MTV... Te'n recordes d'aquella emissora, la Musical Television, MTV? Que era una emissora de televisió que només programava videoclips. Doncs el primer que van obrir va ser amb aquest videoclip dels Bagels, Video Kill the Radio Star. I ho feien, doncs, això, amb un missatge clar i directe, dir, nois, se us ha acabat la moma, els de la ràdio, perquè aquí arriben els vídeos, i aquí s'ha acabat. Ja no hi ha més ràdio, s'acabarà lo de les ràdios musicals, i aquí tothom a escoltar la música a través dels videoclips. I, home, està molt bé que hi hagi videoclips, hi ha videoclips molt, molt xulos, però, noi, la ràdio sempre seguirà sent ràdio. Mira si els hi va sortir malament la jugada, que quan MTV Music va tancar les seves emissions, també, i això és una justícia poètica, l'últim videoclip que vam posar, endevina quin va ser, evidentment. Video Kill the Radio Star dels Bagels. Amb aquesta veu amb cànon per darrere, que és molt xula, eh? Va! Hosti, tu, ara anem amb un primer espasa, eh? Ja ho sabem. És que aquesta, això que sona per sota, és evident que és producció Stock Aitken and Waterman. I una de les grans estrelles dels Sou, dels Stock Aitken and Waterman, era en Rick Astley. Take me to your heart.

Take me to your heart, porta'm al meu cor, agafa'm, no? Agafa'm a dins el teu cor, vull ser part de tu, vull estar dins teu, com sigui, com sigui, com sigui. Nosaltres ho aconseguim o mirem d'aconseguir-ho a través de la música. I sabem que quan et portem el Rick Astley, aquí es remou tot, eh? Ens agrada remoure coses, no? I mira, tenim aquesta mania de remoure't per dins, de treure't aquella cosa que tenies i que... Doncs sí, el Rick Astley també és d'aquests. Take me to your heart. Des del Hold Me in Your Arms, aquell àlbum mític d'en senyor Rick Astley, d'en Ricardo, de 1980... 88, si han passat, Vas cridar o no vas cridar amb el Rick Astley? Sí, home, sí. Amb el Rick Astley es pot cridar, però també ho podem fer, per exemple, amb els Nacha Pop. Podem cridar una nit. Anem amb el Grite una noche. Els Nacha, des del Dibujos Animados del 85. Mi Bobby el humo, juntos como el viento. Va, que aquesta també és xula, eh? Anem a escoltar-la, però amb calma. Aquesta anem a escoltar-la amb calma, vinga, va.

0: La banda del Nacho García Vega, els Nacha Pop.
1: Me vuelvo loco buscándote en el tiempo.
0: I del germà, també. Cosí, cosí. Antonio Vega. Ai, històries guapes de la movida que també tenim aquí, al Generació Chic. Però ara ens posem amb una mica de... Ara ens criden a les pistes. Ara anem amb una mica de High Energy.

Mica de High Energy, que tot i ser la cançó de la Evelyn Thomas que escoltarem ara, és la que estem escoltant, de fet, la que tenim de persona mentre t'explico una mica el que és això de la, del High Energy. Aquesta energia alta és un estil de música de, així de discoteca, però molt electrònica. Això va sortir a finals dels 70, sobretot als 80. La Evelyn Thomas és, sens dubte, una de les grans que ens porta, que ens ensenya què és això del High Energy amb aquesta cançó que es diu exactament així. Així que, si volem una mica de High Energy, per què no anar a les fonts, no? Evelyn Thomas! Des d'un àlbum que es deia exactament igual, de 1984, aquest High Energy.

Què? Música d'aquesta de ball, música que et porta... Això et porta a les pistes, això et porta a les èpoques de discoteca. Música que et feia sortir i deixar el cubata allà a la barra. Aguanta'm el cubata, que deia aquell. Està, tenim la vida farcida de poetes, eh? Poetes que ens van anar deixant sentències com aquesta de l'aguanta'm el cubata. Però també tenim records, per sort, per grans cançons com aquesta de la Evelyn Thomas, aquest High Energy. Música de ball també aquí al Generació Chic. Escolta, ja estem encarant al final, ens anem, ja ho saps, amb supertemassos com sempre, cançons de discoteca, com per exemple aquesta. Què, sí o no? Si amb la Evelyn Thomas teníem aquell ritme que ens portava a la pista, aquell ritme que ens feia sortir a ballar, amb els Mystic... també ho fèiem amb aquest super ritmo de la noche. Bellíssima!

aquí ja posant-li ritme a la nit, posant-li ritme a aquests vespres que ja s'allarguen i que ens agrada moltíssim això. I tant que ens agrada, ostres, si ens agrada. Ritmo de la noche li posaven els Mystic des de 1991. Aquests eren belgues. Que viva la noche, que viva la fiesta. La festa que ens agrada a nosaltres, la festa que ja saps que ens la guardem sempre pel final del programa. No vol dir que al principi no estiguem festius, però és que al final no hi ens anem accelerant, ens anem posant a to amb cançonetes com aquesta. I anem amb el ritmo.

El ritmo de la noche, ballant moltíssim aquí al Generació Chic. Va, que ens n'anem amb l'última, que ja anem tancant el programa. Què?

0: Anem amb el Zou Zon i aquest Dragostea Dinte, i això sí que ja és festa total per acabar el programa Caravall, eh? Tots a moure els braços, vinga, va, fot-li!
1: Aló? Salut? Sentieu un haiduc?

0: Una altra d'aquelles cançons que no acabes ben bé de saber, que dius, està cantada en romanès, és com la van gravar, tot i que després en van fer també una versió en anglès. Són els Ozone. Des de Moldàvia. Ai, ai, ai, que ens rebotaven els Ozone aquí. Va, sí, que amb això anem acabant al final. Arribem al final del Generació Xic d'avui. Oh, Dragos, te adintei. Va, que tornem la setmana que ve. Vindràs o què, sí? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Xic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però ara la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè és ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina jaunegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, res que neix això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució o la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica cada típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys és mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn. Ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
2: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.

0: Cuidadores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
1: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
3: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
2: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
4: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Es que ha hecho daño.
2: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
0: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
6: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
7: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
8: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
5: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
0: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
1: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
0: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
1: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
0: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Continguts en xarxa.
12: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
13: Claqueta final!
14: És una història de traïcions, és una història d'abandono.
15: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
14: ¿Cuál es la pregunta?
12: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emília, Victoria.

0: i a Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
1: Es cambia la cara, Tom, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
2: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
3: ¡Jasper!
0: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
4: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
5: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
6: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
7: Estarem junts sempre.
8: Tadeu, Jones i la Llàntia.
9: La xarxa.
10: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
12: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
10: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
12: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
10: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
12: També l'estat de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
10: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
13: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
10: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
12: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
12: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
10: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
12: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
3: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
12: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
7: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
12: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
10: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
12: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
9: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
12: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
10: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
12: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
10: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
12: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal, el 9FM cara a l'Àries.
14: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
10: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
12: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
10: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
12: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
10: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
12: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
10: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
12: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA 9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
10: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
12: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
15: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
12: Per la seva banda, Cami Sherpa explica com va viure en primera persona.
16: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
12: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts 420 serien turistes.
10: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
12: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
17: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
18: Un servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
17: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
10: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
12: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
19: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
20: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí, Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
21: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada ara aquí a Sant Feliu.
19: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.
22: Podria plorar, podria perdre les formes, podria seguir tuitant, podem tornar-ho a intentar.
10: La Fumiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a un quart de dues de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
12: Dues hores abans, Buós ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fumiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb dues actuacions a València i dues a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Bufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a un quart de dues a la Rambla. Voltes, ens anirà molt millor, oblidarem
10: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
12: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
23: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
24: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja havent fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, ja volem que siguin les Jonqueres.
25: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
26: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
23: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
27: Notícies en xarxa. Esports.
10: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener, també com a local, contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
12: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
28: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
12: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
28: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
12: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
0: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a l'Ezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
1: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
0: El Badalona Women arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Anne Elexopuro.
10: A segona A, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Rollo.
2: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol i, a més, amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar amb el català García Pimienta al capdavant. En marca bastant l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
10: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
12: El partit començarà a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
10: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
12: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanyà 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
10: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar-se a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
5: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa a més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
4: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
5: Totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió, provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici a alteracions d'aquest sistema hormonal.
4: La tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
5: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
4: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
5: Sònia.
4: Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
5: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per ser més estudiada, i hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
4: Aquest funcionament lent.
5: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades, i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? O sigui, és a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. Mm-hmm. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipertiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia uh-huh. o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
4: Uh-huh. D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
5: Sí.
4: El gluten és un problema també per la tiroide?
5: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, uh-huh. vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions uh-huh. perquè sí, per així dir.
4: Uh-huh. Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? Uh-huh. De quins aliments els podem obtenir?
5: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, mm-hmm. per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot de, mm-hmm. que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i, si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular mm-hmm. amb més mm-hmm. detall.
4: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
5: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el broqui, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
4: I l'estrès ho desequilibra tot.
5: Absolutament.
4: No? De quina manera afecta la tiroide?
5: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
4: Mm-hmm. Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens mm-hmm. està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot
5: sí.
4: això una mica, no?
5: Sí.
4: Doncs queda per atenció per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
5: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però uh-huh. són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem uh-huh. fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
4: Complet. Mm. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: A vosaltres.
4: Que vagi molt bé.
5: Igualment.
4: I fins la propera.
5: Fins la propera. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
6: I avui engeguem aquesta segona hora de programa amb la nostra secció de psicologia, amb la Mercè Soler Soriano, psicòloga i directora de CIM Psicologia. Bon dia, Mercè.
7: Hola, bon dia.
6: Avui parlem de les altes capacitats. Explica'ns, primer de tot, què són.
7: Ostres, la pregunta més difícil.
6: Com ho definiríem?
7: Doncs mira, tradicionalment, quan parlem d'altes capacitats, ens imaginem una persona que té un quocient intel·lectual molt alt. Uh-huh. Abans es pensava que havies d'aconseguir un 130 de quocient, i avui dia sabem que això no és cert.
6: Perquè sovint es confon amb superdotats, no? Les altes capacitats.
7: Ara ho explicarem, perquè dintre de les altes capacitats estarien les persones superdotades i les persones talentoses, diguéssim, que destacarien en algun talent, en un o en diversos talents. Però mira, les altes capacitats jo les explico com una forma d'entendre la vida. És un conjunt de característiques que defineixen... Ui, perdoneu, que estava aquí. Espera, perdoneu.
6: Un momentet, tenim problemes tècnics. Ja està.
7: Ara fora, que estava fent una gravació. Doncs és una forma d'entendre la vida que et defineix amb unes característiques, perquè tu tens unes capacitats cognitives que estan per sobre del que seria la mitja en algunes àrees o en totes les àrees. I això què suposa? Que captes moltíssima informació, que aprens molt ràpid, que relaciones la informació, que ets molt curiós, que necessites saber el perquè de les coses, que pots resultar una persona molt impacient. Vull dir, també, per exemple, que vius les emocions amb molta intensitat, perquè generalment són persones que són hipersensibles, que són molt empàtiques i, a més, que tenen un fort sentit de la justícia. Imagina't tot això que dona. Dona un perfil de personalitat, doncs, una miqueta diferent.
6: Uh-huh. I això com ho viu una persona? Clar, perquè jo m'imagino una aula, no?, amb un nen o una nena amb altes capacitats. Com encaixa en aquest entorn? Es pot sentir estrany fins que no se'l diagnostica, fins que no se'l valora, no?
7: Exacte. Molts dels nens passen desapercebuts i sí que se poden sentir estranys perquè s'avorreixen. Ells no entenen el per què no estan motivats amb els aprenentatges. Mm-hmm. I a més, a nivell de relacions socials, poden sentir-se una miqueta diferents, perquè moltes vegades tenen uns interessos diferents. Mira, jo tinc un nen, per exemple, que veu el Telenotícies cada dia i s'interessa molt per la política.
6: Quants anys té?
7: Doncs té 12 anys.
6: No seria més clar, habitual, no?
7: Exacte. Aleshores, bueno, és capaç d'entendre-ho, veu les notícies acompanyat dels seus pares, uh-huh, però quan arriba a l'escola no parla del Roblox ni parla d'una sèrie de Netflix, sinó que té uns altres interessos. Clar. I aleshores, clar, o t'adaptes o et sents diferent, i moltes vegades acaben apartant-se. Uh-huh. Aquest nen de vegades agafa un llibre i es posa a llegir en el pati. Uh-huh.
6: Són nens i nenes que treuen bones notes, Mercè?
7: Doncs mira, no. Generalment són nens... Mira, si per exemple... T'ho explico millor. Depèn. Si ets un talent acadèmic, què vol dir un talent acadèmic? És un nen que se li dona molt bé tota la part verbal, tota la part lògica... Doncs sí, generalment treuen bones notes perquè tenen moltíssima facilitat. No és que estudiïn, és que se'ls hi don de natura, ja. Uh-huh. Però si no és així, què passa? Que hi ha nens, hi ha perfils de nens que aprenen tan ràpid que s'avorreixen. Tu pensa que l'escolaritat, el sistema escolar, és molt repetitiu. I aquests nens, només amb una sola vegada que expliquin una cosa, ja se la saben. Aleshores s'avorreixen moltíssim i ja es desmotiven. Clar. Es desmotiven i aleshores el que fan és no prestar atenció, estar més pel joc... Bueno, posen en marxa sistemes compensatoris, doncs, per sobreviure, evidentment.
6: Com quins?
7: Com, per exemple, portar-se malament, molestar els altres, i de vegades fins i tot els podem confondre amb altre tipus de trastorns, mm-hmm, perquè l'alta capacitat no és un trastorn, és una forma de ser, una forma de viure, però no estaria dintre del que s'anomenarien els trastorns, dintre del DSM-5 de psicologia. Mm-hmm. Aleshores, es poden confondre amb altre tipus de trastorns com podrien ser la hiperactivitat, que no vol dir que no n'hi hagin nens amb altes capacitats i amb hiperactivitat, però podem confondre o nens amb trastorns conductuals o nens amb molta ansietat, perquè molts d'aquests nens, evidentment, desenvolupen molta ansietat perquè no entenen què els hi passa, i això suposa, doncs, estar sempre amb una sensació d'alerta, d'incomoditat, que els hi fa estar una mica ansiosos.
6: Clar. Es dona igual entre nens i nenes?
7: Doncs mira, no podem saber, i ja et diré per què. Perquè detectem molts més els nens. I per què detectem molt més els nens? Doncs, com sempre, perquè tenen conductes més externalitzants. Val. Si jo
6: més
7: fracasso,
6: extremes,
7: em comporto
6: no?
7: malament, estic molt irritable, em portaran al psicòleg. Però les nenes, què passa? Que les nenes tendeixen més a adaptar-se a l'ambient. Aleshores, queden més camuflades, igual que en d'altres... en d'altres trastorns, no? Aleshores, moltes vegades m'arriba una nena, per exemple, doncs fixa't tu, m'ha arribat la detecció a partir d'una nena que s'autolesionava. I a partir d'altres símptomes arribem a veure què està passant allà sota, o amb una depressió, o amb dificultats amb la relació amb els seus iguals i amb el grup de les nenes. Perquè són nenes molt empàtiques, que es donen compte de les dinàmiques i pateixen molt. I a vegades diuen les coses molt clares i semblen més adultes, i això no agrada a la resta del grup.
6: I a partir de quina edat se sol diagnosticar?
7: Doncs mira, a partir dels 5 anyets, vull dir, diguéssim que quan són més petits ja veiem símptomes, ja veiem signes, no símptomes, signes. Per què? Perquè són nens que comencen a parlar molt d'hora, de vegades comencen a llegir i a escriure abans aprenen de forma autodidacta, són nens molt curiosos, fan moltes preguntes, i ja podem una miqueta dir aquest nen sembla que té potencialitats. Però a partir dels 6 anyets, diguéssim que ja podem passar totes les proves estandarditzades, és el moment que jo crec que ja podem començar. I no cal esperar. Això d'esperarem, aviam, no, perquè aquestes potencialitats s'han d'estimular. Perquè tu pots tenir un cotxe molt veloç, però si no el saps fer anar i no fas quilòmetres, aquell cotxe no donarà tot el que pot donar de si. Doncs és el mateix, no? Aleshores, molts dels nens i nenes es perden pel camí, es perden a dins del sistema educatiu i queden totalment doncs, desmotivats, camuflats, en fracàs escolar i sobretot a l'ESO.
6: I quines proves se'ls hi fa per saber si tenen altes capacitats o no?
7: Doncs mira, la detecció de les altes capacitats es fa de manera clínica. Què vol dir? Que es fan un conjunt de proves. I què és al final? El psicòleg, perquè ha de ser un psicòleg clínic especialista o un psiconeuròleg especialitzat en altes capacitats, el que dirà si són o si no hi són. I es passen proves cognitives, proves aptitudinals, proves de personalitat, es passen qüestionaris específics als pares, es passen qüestionaris específics a l'escola...
6: Els pares també?
7: Els pares i a l'escola i els tutors de l'escola. Tant específics d'altes capacitats, com de personalitat i com d'adaptació. I amb tota aquesta informació doncs podem arribar a concloure una mica si està dintre de les altes capacitats o si no està dintre de les altes capacitats, perquè de vegades és un nen doncs, que intel·ligent, diguéssim, amb unes aptituds per alguna de les àrees, però no arriba a tenir altes capacitats, perquè ens movem en percentils. És a dir, que sí que hi ha també uns resultats numèrics. No només ens basem en els resultats quantitatius, però sí que són molt importants, perquè si un nen és capaç, per exemple, de treure't un percentil 90 amb la capacitat verbal, vol dir que si el treu, n'ha arribat a realitzar bé aquestes proves. El que també ens podem trobar nens que estiguin desmotivats i que no en treguin aquests percentils significatius, però nosaltres a nivell clínic estem veient que aquest nen sí que té aquestes característiques. Aleshores, de vegades treballem una miqueta a nivell emocional i quan passa el temps necessari, doncs tornem a repetir aquestes proves o li passem una prova que mesura el mateix, però diferent.
6: Val. Quan a un pare o una mare els dieu que el seu fill o filla té altes capacitats, s'espanten, quina és la seva primera reacció?
7: Depèn. Si ve de sorpresa, perquè venen per un altre tipus, no? Com aquesta nena, es queden molt parats. I de vegades se senten molt culpables de no haver-se'n adonat, no? Perquè els pares sembla que ens hem d'adonar de tot.
6: Ho hem de saber tot, no?
7: Ho hem de saber tot. Però després, quan s'explica i ho entenen, i entenen les característiques dels seus fills, i de vegades les seves pròpies, perquè moltes vegades quan hi ha un nen o una nena amb altes capacitats també hi ha un pare, una mare, un avi, un tiet,
6: Això es dona, no?
7: Això es dona, això es dona. Aleshores, arriba una miqueta la comprensió, i la comprensió dona com un relax i una tranquil·litat, que dura un temps, perquè després ve la pregunta de Mercè, i ara què fem? Hem de donar aquest informe a l'escola? I l'escola què farà? Aquí ve la segona part, que és una segona part intensa i que dependrà de moltes variables. Jo dic que no puc donar una recepta, dependrà del nen, de l'escola, del tutor... De...
6: Clar, perquè quines eines doneu a la família i a l'infant, no? Perquè, i també a l'escola.
7: Clar. Mira, nosaltres el que treballem moltíssim és que el nen, l'autoconeixement i l'autoacceptació, i que vegi aquestes característiques com algo positiu. I els pares, saber-los acompanyar. I a l'escola, doncs també ens coordinem amb l'escola, perquè mira, hi ha alguns nens, sobretot els que s'anomenen superdotats, és a dir, que tenen capacitat superior en totes les àrees, alguns d'aquests nens necessiten passar de curs. O sigui, els hi va bé una acceleració, mentre que d'altres nens, doncs estan bé dintre del seu grup classe i potser amb un enriquiment amb alguna de les àrees ja en tenen prou. Però saps què és el més important pel nen? Que el profe l'entengui. És a dir, que ell sàpiga que el seu professor, que el seu mestre, entén el que li passa. I quan s'està avorrint, per exemple, li pugui fer un senyal i que ell li digui, surt un momentet. És a dir, sentir-te comprès, que no estàs sol, que no estàs perdut. I a partir d'aquí, aquest nen, de veritat, que farà un canvi.
6: He sentit a dir també que el benestar emocional amb les altes capacitats també és clau.
7: Totalment, totalment. Totalment, perquè un nen que no s'entengui és un nen que pateix molt. Perquè, a més, ells busquen la lògica del que els hi passa. Aleshores, no entenen de vegades aquesta irritabilitat, aquesta baixa tolerància a la frustració, estic sempre enfadat, estic enfadat amb el món, estic trist, què em passa? I aleshores aquest treball de moltes vegades recuperar aquesta autoestima que l'han perdut, aquesta seguretat, doncs és el primer pas. I sobretot on treballem, que hem de treballar tant la família com el professorat, com els psicòlegs que treballem amb aquests nens, és amb la motivació.
6: Clar.
7: Perquè sense motivació no hi ha aprenentatge, i és el punt més important i el que més perden molts d'aquests nens.
6: Mercè Soler Soriano, gràcies per haver-nos fet entendre una mica millor què són les altes capacitats.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Fins una altra.
7: Bon dia. Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I és dilluns i, per tant, toca parlar de la cuina. Avui ens acostem a una proposta gastronòmica que ens porta molt lluny sense sortir de la ciutat. Això sí, parlem del restaurant Cúrcuma, un restaurant que s'ha especialitzat en cuina índia tradicional i que està situat al carrer de Sant Joaquim, al número 23. Tuti.
6: Doncs sí, bon dia. Cúrcuma ens presenta com un espai acollidor, familiar, pensat per descobrir nous sabors, nous gustos, com per gaudir també d'una cuina tradicional.

0: I què representa per tu també formar part d'aquest projecte? No sé si estàs des dels inicis, si ja vas treballar, tu ets més joveneta, en sí. el kebab, si vas començar...
1: He estat present, sí, en tota... Des de moment zero sempre he estat present. Mm-hmm. He format part des de zero i ara estem a un bon nivell on ens coneix molta gent i disfrutem com reacciona la gent a nosaltres. Ser un negoci familiar jo crec que és el que fa que la gent ens estimi tant el nostre menjar i a nosaltres. Mm-hmm. I bueno, a mi m'enorgulleix, no? Saber com quan jo era petita mon pare va fer el pas de venir a Espanya i ara tots junts amb el nostre esforç hem construït algo que és únic. Mm-hmm. I de no ser així no hagués passat tot
0: que
1: això.
0: És vostre i que a més us identifica, no?
1: Exacte. També.
2: La teva sí. mare cuina i mm-hmm. tu i el teu pare esteu a sala.
1: Exacte.
2: Això com es porta? Treballar amb la família també? Mm-hmm. Com es separa, no?
1: Sí, bueno, sabem el que se'ns dona bé i tenim el marge, mm-hmm. perquè ens coneixem i sabem que així funcionem mm-hmm. i ho tenim tot clar.
0: I tu com et mous entre fogons? També t'agrada cuinar?
1: M'agrada cuinar a casa.
0: A casa.
1: I jo faig una mica de tot. També faig molts plats catalans a casa meva.
2: Quin és el plat per excel·lència, aquell més representatiu de la vostra cuina?
3: És que com chicken tikka masala.
2: Chicken tikka masala.
3: Chicken con pollo, sí. Ahí chicken korma, son platos estrellas.
2: ¿Estos son los que no fallan nunca en una casa? Sí. Siempre hay
3: sí, son salsas sí, suaves sí. y puede añadir picante si quieres, depende del gusto y son platos uh-huh. estrellas
2: uh-huh. Y para alguien que no ha probado nunca vuestra cocina, alguien que viene por primera vez a vuestra casa, a vuestro restaurante, ¿qué es aquello que le decís? Empieza por aquí.
4: Vale, pues butter chicken y chicken kurma de pollo o si uh-huh. es vegetal recomendamos por malai kofta, es como croquetas de como de formatge casero,
2: sí.
4: sí, con patata y con salsa muy cremosa, uh-huh. sí.
0: ¿Y qué tipo secos, de queso es?
4: El queso casero de la vaca.
0: ¿Queso casero? Porque es un queso suave.
4: Panir, sí, es suave, panir. Se llama panir.
0: Que panir, que sí. recuerda sí. un poco sí, también ahí. Al queso fresco, sí, pero sí, es sí, fregit,
4: sí.
0: ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: ¿Y de postres?
4: Postre ¿dulces? Típico es como de mango, así. Es muy, ¿no? Uh-huh. Muy conocido mango, así. Uh-huh. Es un batido de mango.
2: Sí.
4: Y lleva yogur y mango. Es un lo grada todo el mundo casi, sobre todo niños también. Es dulce, es muy también es para tomarlo muy bien uh-huh. y también para con después de especias te sienta muy bien.
2: Claro.
4: Que sí.
2: La gente que viene ya la tenéis aquello afianzada, son de los que vuelven o no, o hay mucho curioso.
4: Bueno, lo que ¿qué quiere preguntar? ¿De gente de repitiendo?
2: Sí, exacto.
4: Sí, sí, sí. Tengo cliente casi todo fijo ya. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay gente que viene cada semana, uh-huh. mucha gente. Uno quiere cambiar de plato también.
1: Sí.
4: Siempre queremos mismo
2: siempre
4: platos.
2: Ah, sí.
4: Mismo. Sí, sí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y de otra banda, no sé si viene también gente que, por ejemplo, ha viajado a la India y busca recuperar aquel recuerdo o que va a ir y quiere tener una experiencia previa. ¿O sea, habéis encontrado con esto?
4: Sí, sí. Ha sido mucha de gente de aquí, que son de aquí y viajando a India, y hay mucha gente que ya viven gente de aquí viviendo en la India y mm. venir de vacaciones y lo cuando pasan por las esta calle y vemos ahí, ¿no? Cúrcuma en restaurante hindú y entran y hablamos un poquito y
0: mm-hmm. ¿Ya siempre hay los mateixos plats a carta o aneu incorporant també variacions?
1: És veritat que la majoria de vegades tenim els mateixos plats a la carta perquè ja tenim una gran varietat, mm-hmm. però quan ma mare fa altres plats, segons la setmana ho introduïm.
0: Feu la proposta del dia.
1: Exacte.
0: O de la setmana,
4: sí.
0: no?
4: Sí, sí, sí. Hay día nosotros preparamos un plato especial y digamos que hoy tenemos este plato, si uh-huh. quieres probar, vale, perfecto.
3: Sí, algún postre también tenemos preparado y luego digamos cuando viene que ya hoy tenemos este postre que uh-huh. damos un poquito para probar y luego ya.
4: Depende de la faena, sí. claro. ella va haciendo siempre la cocina, preparando diferentes platos, diferentes postres.
3: Tapas diferentes.
2: Uh-huh. Tapas
4: porque,
2: también.
4: Porque no podemos todo en la carta, que sí.
2: Claro,
4: sí.
2: Uh-huh. y vas probando cosas en casa.
4: Sí. Claro,
2: y si
4: claro.
2: funcionan. las trasladas al restaurante,
4: sí,
2: ¿no?
4: Sí, sí, funciona sí o sí, porque...
3: Sí, hay muchos, por ejemplo, hay muchos...
0: Porque es buena cocinera.
4: Eso, gracias.
0: Doncs, Miki, Suiti, ja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tu, gràcies també.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ja ho sabeu, carrer Sant Joaquim, número 23, allà és on hi trobareu aquest restaurant Cúrcuma, especialitzat en cuina índia. Que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
5: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: El millor del Badalona Matí,
5: amb xancles i banyador.
0: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
7: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
0: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatge.
7: Sí, alguna cosa altra, sí.
0: No t'ho esperaves?
7: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
0: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
7: Totalment,
0: com deies.
7: Totalment.
0: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
7: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi, amb tot el grup de karatecas, i també una miqueta doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un, bueno, un petit premi, i als meus alumnes també.
0: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
7: Sí, correcte, fonamentals.
0: Sí?
7: Fonamentals.
0: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no?, com funciona.
7: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent, perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
0: 10
7: japonesos.
0: Tatamis?
7: Sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cates.
0: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
7: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors, hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
0: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com
7: sí,
0: aconsegueix a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
7: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No,
0: no m'ho crec, això.
7: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs, començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no, i aconseguir, i també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
0: Entenc que ja havies estat al Japó altres vegades.
7: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment 2 vegades abans, sí.
0: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre calendari, sobre horari establert, vaja, que aquí potser no hi estem tan acostumats.
7: No pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt. Ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Tot és on time. Vull dir, no hi ha res...
0: No tenen
7: res.
0: Un servei de Rodalies Renfe.
7: No tenen un servei de Rodalies Renfe. Correcte.
0: Escolta, què és el que et va atrapar, tu? Quan vas començar a practicar, que ara té en concret aquesta modalitat, la de les cates?
7: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extrasolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no?, quan ets petit, no?, que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no?, doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys, me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta 2 amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate, tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I ell...
0: Necessita poc.
7: Sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu. I
0: sabia quina seria l'excusa.
7: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
0: Des d'aquell primer dia, que això era en plena adolescència, dius?
7: No, amb 8 anys.
0: Amb 8 anyets.
7: Sí, ja des de petit. Sí, correcte.
0: I aquesta modalitat en si, les cates, explica'ns una mica en què consisteix, no? I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
7: Sí, bueno, per nosaltres és molt important els cates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
0: Són com sèries, no?
7: Sí, moviments. Correcte. Sí,
0: sèries de moviments.
7: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas com una lluita imaginària entre diversos adversaris, i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no?, i el realisme, no?, que sempre posem l'exemple, no?, que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
0: Pugui imaginar-se el contrincant.
7: Correcte, pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent, molt...
0: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
7: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida...
0: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama's Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
7: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama's Karate, i a part jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també he dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple, a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona. I, bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola, i, bueno, doncs, de moment, la veritat que molt bé, molt content.
0: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, o senpai.
7: Sí, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
0: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
7: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig, molt contents, que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no?, de que al final tot depèn de la constància, no?, de lluitar pels teus somnis, si realment els vols, perquè a vegades diem, jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
0: Que, clar, ara dies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
7: Sí, correcte.
0: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, vull dir.
7: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses. Intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de voltar l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
0: Alimentació i descans, segurament,
7: correcte,
0: no? Important.
7: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot, amb la competició.
0: Qui és el teu sensei? Fa molt, la mateixa persona?
7: Sí, des dels 8 anys.
0: Des dels 8 anys?
7: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser amb que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'Escola Llamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
0: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
7: Sí, correcte.
0: Qualsevol persona pot practicar karate?
7: Totalment.
0: Diria? Sí?
7: Totalment. No hi ha cap mena de problema.
0: Tinguis 60 anys, en tinguis 4.
7: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu... o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part... de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i, mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I, si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt, entre cometes, de manteniment. Vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i... passaré les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal, i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
0: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
7: Sí, bueno, els japonesos tenen...
0: O potser és que aquí també hi ha molta tradició, eh?
7: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà, doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, és que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
0: Al·lucinant veure'ls, no?
7: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un 3 i no res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els solers s'escalfaven, preparaven tot.
0: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
7: Bueno, podem dir-ne que el rival era, doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i, bueno, que... és molt conegut precisament, doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Uh-huh. Sempre li fiquem una miqueta més.
0: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
7: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que, gràcies a l'escola i a les classes, sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del regiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena, no, de coses positives i tal.
0: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
7: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... com fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions mm-hmm. i ajudes.
0: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
7: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu mm-hmm. perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
0: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes altres arts marcials, també?
7: Doncs, fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, mm-hmm. etc.
0: Creus que practicaràs karate tota la vida?
7: Sí.
0: Sí?
7: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és mm-hmm. com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
0: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
7: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
0: Aquí a casa nostra?
7: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
0: Badalonina, també.
7: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores, també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, uh-huh. tenen bons resultats, i aquest se l'assembla. Vull dir, jo amb la Sensei Els Álvarez, sí, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Els Álvarez, doncs he de treballar com la Sensei Els Álvarez, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
0: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
7: Doncs la disciplina...
0: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina o molta gent vulgui defugir o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
7: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte. Disciplina és respecte. És respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no?, o tindran com a referència, no?, i sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no?, que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquest és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill, d'estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
0: Mm-hmm. És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys, com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
7: Nosaltres os? Els karatekes diem os.
0: Os,
7: correcte.
0: Oi que sí? Doncs os, fins a pròxim. Pues...
5: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona, avui, amb una banda de rock independent que es diu Demà. Integrada per 5 components, el grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Begues, a Barcelona. Ella es diu Cristena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Ha estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin, nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jacoten amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Pol Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Pol Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me. Aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. A estrenes, Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nitu, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant. Ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet. Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó, anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada. Viciada.

de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spyro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spyro.

Es diu Jove Dry, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és el que menys ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Dry, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sali Sarau. Aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Mary Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

La cançó es diu Curious Subject, és una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada. Ja no...

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Víctimes al telèfon i el Carles Carvajal.
1: Anem fins a la comarca del Ripollès. Què és això?
0: Un asa, diria jo.
1: No. És un asa, això?
0: Una vaca.
1: En teoria és una vaca.
0: Una vaca.
1: En teoria. Ara.
0: No, si ara que ho dius, sí, és una vaca.
1: Sí, és una vaca. Bé, t'explico tot plegat una polèmica que hi ha a la comarca del Ripollès. Resulta que des de fa setmanes s'està denunciant per part, sobretot, d'agricultors, de pagesos a la zona, que hi ha moving rural.
0: Moving rural, sí. Ho vaig llegir-ho, sí.
1: Resulta que, segons expliquen la gent que hi va de cap de setmana, sobretot la gent de Barcelona, es queixen, en aquest cas, dels sorolls a les vaques. De la pudor que fa l'activitat agrícola. De, per exemple, que fan, en aquest cas, sonar les esquelles. Les esquelles són...
0: Les campanes aquelles.
1: Aquestes mena de campanes que porten les vaques. Tot plegat, es veu que hi ha un grup de persones que són propietàries de segones residències, que s'han queixat d'aquest soroll, que s'han queixat de la pudor de vaques.
0: Gent tiquismiquis.
1: Sí, que ho han portat fins i tot i ho han denunciat, que dius, a veure, si tu ets a Barcelona o de l'àrea metropolitana i puges al cap de setmana, això que a la gent li molesta, per exemple, quan s'aixeca el dissabte o el diumenge al matí, escoltar les esquelles a les vaques. O quan surt al carrer li molesta la pudor a fem.
0: Doncs jo trobo que això és maco, això fa muntanya.
1: Home, és que
0: natura.
1: Això és el que toca, eh? El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncia fa uns dies una nova forma de moving, el que va dirigit contra el món rural. Segons aquest sindicat, les granges i explotacions agrícoles són víctimes de l'assetjament per part de plans urbanístics i propietaris de segones residències.
0: Molt bé.
1: Tela, eh?
0: Tela marinera.
1: Tela.
0: És un problema creixent, això.
1: Aquesta acció, i des d'aquesta associació, diu que, home, que el que s'ha de fer és que qui no li agradi, que no hi vagi.
0: Clar.
1: Que no hi vagi.
0: Que es quedin a la gran ciutat.
1: Anem a trucar, si et sembla, perquè això afecta diversos municipis. Un d'aquests municipis és el fantàstic municipi de Camprodon. Anem a trucar-hi. Aviam a l'Ajuntament.
0: Típic lloc on van els nens de colònies, no?
1: Sí, típic indret de les galetes.
0: Sí.
1: Són molt bones.
0: Són Miquel d'Alfa i Camprodon.
1: Són boníssimes.
2: Ajuntament de Camprodon, atén la Carme.
1: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona a Barcelona. Mira, escolta una cosa. A mi m'han fet un tema sobre aquest... sobre aquesta notícia del moving rural.
2: Se passo amb la ràdio, un moment.
1: Amb la ràdio,
0: amb la ràdio, directament.
1: Que hi ha ràdio?
2: Perdó, sí, amb la Núria de la ràdio, és que no sé jo...
1: Hi ha ràdio a Camprodon?
2: Sí.
1: Ah, sí, val, sí, no ho sabia.
0: Amb la Núria de la ràdio ens passa.
1: Núria de la ràdio.
0: La ràdio, a vegades, en alguns ajuntaments estan al mateix edifici.
1: La Núria, la ràdio i les galetes.
0: Sí.
1: A Camprodon tenim això.
0: I el fred.
1: No sabia, que hi havia ràdio.
3: Manam.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que ets la Núria?
3: Sí.
1: Hola, Núria, sou en Carles, a Ràdio Badalona.
3: Hola, Carles, què tal?
1: Tu ets la Núria de Ràdio Camprodon.
3: Sí.
1: Molt bé, què tal?
3: Molt bé.
1: No sabia que hi havia ràdio.
3: Sí.
1: Digue'm ignorant, però no ho sabia.
3: No, molt petitona, però bé, sí.
1: Què feu? Què feu a la ràdio?
3: Res. Mitja jornada només fem.
1: El què?
3: Fem horari de mitja jornada, molt poques hores.
1: Què feu, informatiu?
3: No, ara no. Abans sí que en fèiem, però ara com que no tenim gaires mitjans, no fem informatiu.
1: I ja, la com tot el dia?
3: Gairebé, però música. No tot el dia tampoc, perquè tenim col·laboradors que fa més de 25 anys que venen, fan els seus programes específics i fem una mica.
1: Bé, escolta, no truca pel tema de la ràdio.
3: Ja m'ho penso.
1: Ja, jo truca pel tema aquest del moving rural.
3: Sí.
1: Aviam si em pots dir quatre coses. Perquè, bé, aquests dies estem mirant els mitjans de comunicació, llegint notícies... I escolta una cosa, és una mica escandalós, no?, tot plegat.
3: Sí.
1: Però això és veritat que hi ha gent que hi puja, ciutadans de segona residència, que s'han queixat pels sorolls i per la pudor de les vaques?
3: Saps què passa? Que això passa a Llanars, eh?
1: Però està molt a prop de Camprodon, no?
3: Sí, però és un altre municipi que té una realitat diferent a la nostra. O sigui, que hi ha moltes cases...
1: Però tu ets a la comarca, tu
3: em
1: pots parlar.
3: Sí, jo de Molló.
1: Sí.
3: Però jo, millor que no t'ho expliqui jo, millor que truquis un dels organitzadors d'aquest acte.
1: Ah, tu tens el telèfon?
3: Sí. Jo, si vols, et dono el telèfon del ramader, que és el més famós d'aquest.
1: Ah, sí, aquest que ha sortit a tot arreu, sí.
3: Sí, eh? El que es diu Joan Moret.
1: Joan Moret, eh?
3: Sí. Et dono el telèfon d'aquest noi, llavors és molt amable i t'ho explicarà molt bé. I des, perquè això passa a Llanars, no a Camprodon, eh? El que passa és que com que Camprodon és la, la capital de la vall, uh-huh. aleshores els actes de protesta així es faran
1: doncs
3: aquí.
1: Doncs si em pots donar, t'ho sí. agrairé molt, el telèfon del Joan Moret.
3: 629 72
1: Ahà.
0: I dos números més.
1: Perfecte.
3: Doncs vinga.
1: Molt bé, gràcies,
3: molt
1: Núria.
3: Bé. A tu.
1: Que vagi bé la ràdio. Adéu, adéu. Anem a trucar al Joan Moret.
0: Joan Moret, és un ramader, que està patint aquest moment.
1: Bé, és el que ha sortit a TV3, crec, aquests darrers dies.
4: Sí.
1: Hola, ets en Joan.
4: Sí.
1: Hola, Joan, mira, truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, bones.
1: Què tal, com anem?
4: Mira, aquí, liats amb tanta premsa.
1: Mira, escolta una cosa, perdó, només et robaré un minut, eh? M'ha donat el teu telèfon la Núria, de Ràdio Camprodon.
4: Un moment, sisplau, eh?
1: Sí, sí, sí. Quin vent que fa.
5: Quina va, Miquel?
1: Oi. Les vaques,
5: que s'està... Callada popular.
0: És vida de poble. Ah! Ui, se li va la vaca.
1: La vaca paca.
0: La vaca paca se li va. Ja o aquí? Ja o aquí?
4: Adéu. Sí, perdona.
1: Joan, escolta, que m'ha donat el teu telèfon la Núria de la ràdio de Camprodon.
4: Sí.
1: Escolta una cosa, tu ets el famós que ha sortit ja tot arreu, eh?
4: Sí.
1: Denunciant aquest moving rural, no?
4: Ah.
1: Escolta una cosa, jo la meva pregunta que et faig, eh? És, és veritat que hi ha gent que puja de segones residències cap de setmana que s'han queixat dels sorolls i de la pudor?
4: A mi, de la pudor, no.
1: A tu, de la pudor, no? De la pudor a vaca, no?
4: No.
1: No.
4: Jo tinc eugues i de la pudor no s'han queixat alguna vegada les mosques.
1: Mm.
4: De, per exemple, jo què sé, doncs, que si hi ha cagarades per allà a l'estiu, doncs hi ha més mosques, però a mi el que se m'han queixat és de les esquelles.
1: De les esquelles?
4: Sí.
1: Però a veure, una cosa, però això no hi ha hagut tota la vida.
4: Sí.
1: I ara quin és el problema?
4: Bueno, és que això ve de molt de temps. Això, les primeres queixes les vaig tenir jo poder fa 12 anys.
1: Uh-huh.
4: D'una senyora que venia aquí als estius i té una casa de quasi tota la vida i es va queixar i va dir, esclar, no puc dormir amb aquestes esquelles. Clar. I clar, jo ja...
1: Aquesta senyora d'on és?
4: Aquesta és de Barcelona.
1: De Barcelona, clar, Barcelona a la nit no hi ha sorolls, no. No hi ha cap soroll. La típica pixapins, vaja.
4: Bueno, no ho sé, perquè era una dona que era casada amb un senyor d'aquí dalt que es va
0: separar. Tu i jo també ho som, de pixapins.
4: I la veies...
1: Ja, però a Barcelona, o jo que et truco de Badalona, a la nit no hi ha cap soroll, no. No,
4: sí, bueno,
1: no. Badalona només hi ha 4.000 gamberros cada nit que ens molesten però, i no hi ha guarda urbana. Però a part d'això no hi ha res més. És veritat, sí.
4: I després, bueno, al cap d'un temps hi va haver un altre senyor que va llogar un pis aquí dalt i ara et parlo d'uns 4 anys o així.
0: Quina
4: realitat. I també es va queixar, aquest ja no hi és, va tornar a marxar, es va estar un estiu per aquí i ja no hi és, no l'hem vist més.
1: Mm.
4: I després algun dia així en concret diu, és que aquestes esquelles que la nit se senten molt, i jo sempre dic el mateix, no el mateix que dius tu, vull dir, que quan esteu por ahí no se'n senten de soroll, hi ha gent que dorm al costat del tren, eh?
1: Sí.
4: Vull dir, no...
1: I hi ha gent que dorm al costat d'una autopista, per exemple.
4: Exactament. Com que això ha anat agafant una dimensió bestial amb tots els mitjans de comunicació, doncs ara ho fem servir una mica com a punta d'espasa per explicar a tot l'altre que realment sí que són problemes, no?, del món de pagès, vull dir... Això és una mica ara el símbol, l'esquella, avui mateix fem l'esquella i demà fem l'esquellada allà a Camprodon, uh-huh. Atravessarem tot Camprodon amb
1: perquè,
4: esquelles...
1: Perquè vosaltres, a més és el sindicat, crec, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, no?
4: Sí, però ells han fet tot el moving rural en general, nosaltres no som de cap sindicat.
1: Correcte, i vosaltres, però per això heu muntat un acte, no?, de cara a aquesta setmana?
4: Sí. Ho ha fet el jovent de Camprodon, per iniciativa pròpia, per tot aquest tinglado que hi ha hagut a les teles i als diaris i a les ràdios i ara al Facebook, que hi ha més de 13.000 persones agregades.
1: Ah, sí, el Facebook és molt interessant, també els comentaris.
4: Sí. I, bueno, doncs el jovent de Camprodon em van trucar a mi, escolta, que volem fer una escallada aquí per apoyar-te i tal i qual, dic, ah, dic de primera, dic, a mi cap problema, a mi ja m'agrada el fullon. I, bueno, com et dic, el tema de les esquelles ara és una mica l'estandard, però és per explicar una mica tot, no? Tots els problemes que tenim amb els passos ramaders aquí, que d'aquí un temps deixaran d'existir, perquè si ha construït cases i fàbriques i algú s'ho ha fet particular i els passos ramaders acaben desapareixent. Temes de subvencions que el departament... no ho controla, vull dir, es donen molts calés a pagesos, mal anomenats pagesos, perquè hi ha gent que que han altres negocis i després, per gràcies a tenir calés o gent del món immobiliari, fa 3 anys enrere, doncs cobrava un paston de subvenció quan una persona d'aquests no sap ni per com pixoneu, jo sempre dic el mateix, no? Vull dir, no hi ha res. Hauria de cobrar les subvencions la gent que s'hi dedica, que està al peu del canyó cada dia.
1: Ja, perquè una cosa, aquests dies que tant se s'està parlant en els mitjans de comunicació, Joan, aquest problema que hi ha d'haver-hi aquesta separació entre un nucli urbà, un nucli habitat i una granja, això, clar, moltes vegades, bueno, gairebé sempre, la granja està molt abans que no pas el nucli urbà.
4: Sí, moltes vegades ha passat això.
1: Però és que això és una mica, clar, tu pots tenir una granja, però si, no sé, si al cap d'uns anys et posen un nucli urbà, et posen una urbanització de cases al costat de la granja, això vol dir que tu has de tancar el negoci?
4: Ha passat moltes vegades. Aquí, al nostre sector del Ripollès, potser no tant, ara hi ha el cas aquest de Can de Bano, que també exposa la Jarc, que li passarà amb aquest senyor, però a l'Empordà i en llocs d'aquests d'Ultramort i aquests llocs que se'n parlen sempre aquests de Jarc, es veu que sí que és així. Que el poble s'ha anat cresquent i les granges han quedat aquí. Al llarg del meu poble va passar això. El senyor al final va plegar i es va jubilar, però era un senyor que estava a dins del poble amb les vaques. Mm-hmm. I, bueno...
1: Joan, a veure què passa... Digue-n'hi-ho.
4: Sí, clar, que... tant a ser cases, per exemple, també passava molt això. Hi havia les vaques a dins del poble. Mm-hmm. I, hosti, higiènic no, eh?
1: Ja.
4: Vull dir, d'acord que les vaques hi havien set sempre, però... Ja estem al segle XXI, vull dir que...
0: Que hi ha coses que han de canviar, però...
4: Fins treure 20 o 30 vaques cada dia per als carrers d'un poble, s'ha de ser una mica conseqüent també, no? No sé, és difícil, és complicat, eh? És complicat.
1: Molt bé, doncs, Joan, escolta, espero que vagi bé aquest acte que feu aquest cap de setmana.
4: Molt bé. Doncs,
1: gràcies, que vagi molt bé. Molta sort, adéu.
4: Adéu, merci.
1: Bé, és un tema que dona per molt, eh?
0: Dona per molt, ens ha informat molt bé el Joan.
1: Sí, Joan Moret, aquest ramader que s'ha fet famós durant els darrers dies a tot arreu perquè ha denunciat aquest moving rural, eh?
0: Sí. Canviem de tema, suposo.
1: Canviem de tema i parlem, atenció, d'una notícia que no té res a veure. Aviam si les trobem. Ese seria el titular, eh? Resulta que arriben les perruques per gossos. Què et sembla?
0: No conec gossos calbs.
1: Diu que és la darrera moda en mascotes. Mm. Diu que és el més fashion, és posar-li un cabell diferent, una mena de perruca.
0: Sí.
1: Sí, primer podríem dir que van ser, jo què sé, els bolsos aquells de transport, recordes?
0: Sí.
1: Després va arribar la roba, la ropita. Sí. La ropita, eh? Diu, i ara li toca el turno a la peluqueria.
0: Mm.
1: Diu que és veritat que molts de nosaltres, bé, molta gent que té animals, porta a la perruqueria canina el seu animaló, el seu gosset, però resulta que ara hi ha un nou producte que són les perruques per gossos.
0: Sí.
1: No ho veus clar, dir que això és com una mena d'entrar ja en el món de la faràndula, eh?
0: Sí, o del ridícul,
1: però escolta,
0: no?
1: Una cosa, això és l'últim crit ja a la moda canina, eh?
0: Sí, però com li aguantes la perruca del gos?
1: M'he de trucar, si et sembla, un d'aquests centres que suposo que deuen tenir, perquè sí, és molt conegut, el Mr. Wow.
0: Mr. Wow?
1: Sí, a Barcelona.
0: A l'Ulisses no li agrada gaire.
1: El carrer Aribau. El carrer Aribau i el Mr. Wow.
0: Mr. Wow.
5: Mr. Wow, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ràpid,
1: mira, us volia fer una pregunta. Digue'm. Teniu perruques per gossos?
5: Com?
1: Perruques.
5: Això he de trucar a la botiga.
1: A la botiga. Em pots donar el
5: telèfon? Sí. 93?
1: Vale, molt bé, gràcies.
0: Uau, uau.
1: Uau, uau.
0: L'Ulisses, mira com està.
1: Hi ha models variats, eh? Perruques estil afro-punky.
6: Para hablar con veterinarios, marque 1. Venta de cachorros, 2. Venta de gatos, 3.
1: De gatos, no.
6: Almacén, 4.
1: No.
6: Peluquería, 5.
0: Ah, para peluquería, ¿no?
1: Sí.
6: Espere, por favor.
1: El 5.
0: 1, 2, 3, 4 i 5.
1: Marquem perruqueria. Aviam si ens poden dir alguna...
0: Mira, que és rudimentària.
1: D'aquestes perruques que venen. O espero que venguin, perquè potser no els hi ha arribat encara.
0: Ulisses, que per tu no és, tranquil.
1: Ulisses, va.
0: Està l'Ulisses nerviós.
1: Però no t'ho perdis, que hi ha també una perruca, diu...
7: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Uau.
1: Mira,
0: bon dia.
1: Us trucar perquè volia fer-vos una pregunta.
7: Digui'm.
1: Us ha arribat unes perruques per gossos?
7: No, nosaltres no hem tingut mai.
1: Bueno, és que és una cosa novetat, que surt avui al diari.
7: Ah, doncs no en tenim,
1: No teniu vosaltres.
7: No.
1: I això saps si en tindreu? Perquè es veu que això està triomfant a mig món.
7: Doncs no, per ara no.
1: Però
7: no
1: has sentit a parlar o no?
7: No tinc constància de res.
1: Ha sortit el diari avui, eh? Avui és el diari.
7: Vale, doncs jo ho comentaré aquí a la botiga i aviam què em diuen, però...
1: Hi ha de diferents tipus, posa afro, punky... I els hi pots posar els gossos. No, no, pues, no és cap broma, eh?
7: No, que no pot... No, però que em fa gràcia perquè, clar, imaginar-me el gos amb la perruca, doncs...
1: Bueno, però...
7: No, està divertit, molt divertit.
1: Ja, és l'últim pona... Diu, el último grito de moda canina.
7: Que fort.
1: Sí. No. Diu el diari, y digno de hacerle competencia a cualquier modelo de alta costura en París.
7: Que fort.
1: Sí.
7: Pues, no en tenim, no. Però ja et dic, ho comentaré aquí a la botiga amb les encargades i aviam què, si ho poden demanar o...
1: Bueno, doncs
7: vale.
1: ja m'ho dius.
7: Truqui aquesta tarda, aviam si aconsegueixo alguna
1: cosa. Truco aquesta tarda, gràcies.
7: Vinga, Mercès,
0: adéu-siau.
1: Mercès, adéu. Anem a d'altres temes al dia, deixem les perruques...
0: No sé, aquestes esperant a comentar que el pitonista Sergio es va equivocar i que ahir l'Espanyol va perdre.
1: Ja.
0: 3-2.
1: Ja, ara anem pel tema, va.
0: Sí, ho tenies present?
1: Sí, ho tenia present. No sé si ho recordareu, però ahir vam trucar a Tarot de Sergio.
0: Sí.
1: Surt al 20 minuts i diu, Tarot de Sergio, si te miento, cuelga.
0: Doncs...
1: Ahir en directe...
0: Ens ha mentit.
1: Ahir en directe ens va dir que en el partit entre el Barça i l'Espanyol guanyaria l'Espanyol.
0: Mm.
1: Què et sembla?
0: Que guanyaria l'Espanyol i que això seria l'inici de la debacle del Barça.
1: Sí. Va dir que en 4 partits tot seria desgraciat per al Barça, començaria a perdre els partits i, finalment, el Real Madrid guanyaria la Lliga.
0: Home, jo t'he de dir que quan el Barça anava 3-0, però després 3-1, i després 3-2, ja vaig dir, calla. Que
1: calla.
0: Quin de petit.
1: Va haver un moment que dic, aviam si Sergio té raó.
0: Perquè si haguessin quedat 3-3, ho sabem, l'Espanyol és qui hagués passat l'eliminatòria. Per tant, jo estava patint, eh?
1: Anem a trucar i, clar, anem a penjar, perquè ens ha mentit. Ens ha mentit.
0: Ens ha mentit totalment.
1: Sí, això val caríssim, eh? No estem aquí per gastar dinerons, que hi ha crisi.
8: Mayores de 18 años. Servicios prestados por Grupo Opala.
1: Sí. Va.
0: Oi.
1: Anem aviam, xigues. Potser està ja saturat de trucades. Tarot de Sergio.
0: S'hi ha de posar ell, eh?
1: Sí,
0: de fet, potser només hi treballa ell.
1: Potser sí. Aviam, xigues.
9: Sí, buenos días.
1: Hola, Sergio.
9: Hola, buenos días.
1: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
1: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: No, perdona, yo no te mentí.
1: Hombre, me dijiste que ganaría el Español.
9: Vamos a ver, yo te dije a ti, ¿eh? Yo te dije a ti que el Español está para ganar y que ganaría el Español, ¿eh?
1: Sí, claro, pues no ganó.
9: El Barcelona, perdón, metido. Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes? El Barcelona estuvo bastante peligro, ¿eh?
1: Bueno, pero...
9: me he enterado yo.
1: Sí, pero perdió
9: el
1: Español.
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
1: ¿Y si no eres adivino, qué eres?
9: Escúchame, Tito, estuve mirando todo lo que tú me dijiste, preguntando, y efectivamente no había fallado en nada, que había cambiado un entrenador que era argentino, no sé qué historia. Es decir, que a mí me gusta,
0: me
9: metí para verlo por ti, ¿me entiendes?
1: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
1: Bueno.
0: Adiós.
1: Opa.
0: Ens ha mentit, i a sobre
1: vol tenir raó. Estava
0: ofès, a sobre.
1: A sobre vol tenir raó.
0: Estava ofès, a sobre.
1: Escolta, Tarot Sergio, surt anunciat al 20 minuts. No li feu ni cas.
0: No li feu ni cas.
1: I acabem.
0: Sí.
1: Acabem, no sé si aquest matí ho has comentat, aquesta enquesta que ha sortit, que el 96,5% dels espanyols no passaria avui l'examen teòric del carnet de conduir.
0: Avui hem fet la prova entre els tertulians i s'ha comprovat, eh? El 100% de tertulians no tenien ni idea.
1: Va, faré la prova amb tu.
0: Ja ho imaginava.
1: Aviam, a la pregunta. Atenció, eh? De dia con niebla densa, ¿qué luces antiniebla está obligado a encender? Opció A, només el que és la llum posterior. Opció B, només la llum delantera. I opció C, tant la llum delantera com la posterior.
0: La posterior.
1: Molt bé, correcte. Molt bé, molt bé.
0: Alguna pregunta més?
1: Va, la segona, et sembla o no?
0: A veure.
1: Si s'encuentra un semáforo con una franja blanca iluminada sobre fondo negro, tal com apareix en el dibujo...
0: Quin dibujo? Home, si no puc veure el dibuix, això és trampa.
1: Bé, deixo veure el dibuix, però no et deixo veure la resposta, eh, amiguita?
0: Vale, va.
1: Va, ja està. Diu... ara m'he perdut. Ah, què diu hacer? Opció 1, t'has de detenir, t'has d'aturar, millor dit. Opció 2, has de continuar la marxa perquè les seves indicacions afecten els turismes. O opció 3, has de girar a la dreta.
0: Jo diria la del mig.
1: Molt bé, proseguir la marxa perquè sus indicaciones no afecten a los turismes.
0: Clar, és per tramvies i tot plegat.
1: Anem a l'última, va.
0: Va, ràpidament.
1: Diu, perquè ja t'estic agobiant, no, veig?
0: Sí, perquè estic quedant molt bé i ara me'ls fer quedar malament.
1: Va, última pregunta, jo crec que llavors aquesta enquesta no serveix gaire, eh? Diu, per incorporar-se a la circulació al conductor... Clar, però clar, això si no ho veus no té cap mena de sentit. Aquesta no te la puc fer.
0: Vinga.
1: Aquesta, la luz amarilla intermitente de un semáforo, opció 1, le obliga a detenerse como si se tratara de una luz roja fija. La opció B le indica solamente precaución. O la opció C, obliga a los conductores a extremar la precaución y cuando es necesario, ceder el paso.
0: La tercera.
1: Molt bé.
0: Demostra
1: has deixat,
0: que...
1: has aturat.
0: Demostra que quan un puja moltes vegades al carnet és perquè... Per mala sort, perquè a un també se li queda tot.
1: Sí, sí.
0: Val la pena.
1: Marxo de cap de setmana.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: Qui diga?
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Zeta.
12: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
15: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamat al telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, hoy es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a l'espera,
1: sí,
19: gràcies.
1: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem, va.
3: Comencem.
2: Comencem i comencem amb una alegria també de Badalona, perquè no tot són notícies negatives, va.
3: Som-hi. Notícia positiva per Badalona, que deixa'm endevinar, té alguna cosa a veure amb el cinema?
2: Amb el cinema, no.
3: Ah, jo pensava que parlaries del Jordi Dalder.
2: Sí, bé, des d'aquí felicitem, per el seu paper a Camino, a aquesta gran pel·lícula que tracta sobre l'Opus, i que ha guanyat un Goya aquesta mateixa nit.
3: Sí, sí, sí.
2: Actor, en aquest cas, actor de repartiment, Bé, no vull parlar de Jordi Dauder, encara que ho podríem fer, sinó d'una altra notícia relacionada amb Badalona. Diari El Punt, recuperem aquest diari del passat dissabte. Diu, dos grups de la comarca arriben a la final del concurs d'Eurovisió. Això ens agrada més, el tema Eurovisió.

0: No he visto ninguno.
1: ¿Ninguno?
0: No he visto ninguno. Nosotros
1: no hay idea.
0: Manejamos billetes y tal, y de 5 no he visto ninguno falsificado. Quizá vale la pena más falsificar los de 20, ¿no?
1: Ya.
0: Puestos ya, y pues de 50. Lo que pasa es que el de 50 ya se vigila más, y el de 20, o sea, el de 50 normalmente...
1: Pero tú vas al súper, con billetes de 5 y no lo miran.
0: No lo miran, no.
1: No lo miran.
0: Sin embargo, el de 50 te lo miran.
1: Mm. Claro, pero tú puedes pagar, yo qué sé, con todo de 5 y fuera.
0: Claro, claro.
2: Estás dando una idea de falsificar.
0: Vamos,
2: ¿no?
0: Que falsificaciones siempre habrán, y en épocas de crisis imagino que alguna más.
1: Ya. Muy bien, gracias por todo.
0: De nada.
1: Venga, gracias. Sempre que truquem a Caja Jaén, ens són esplèndids.
2: Ens atenen molt bé.
1: Sí, sí, de veritat, eh?
2: Està molt bé que em diguis a mi que no digui marques i tu ara estàs dient això.
1: No patrocino, no, Caja Jaén?
2: No, però no. Podria patrocinar.
1: Bé, escolta, anem a altres temes al dia, et sembla? I anem fins al 20 minutos. Atenció, us parlem avui d'un estudi que us quedareu astorats.
2: Què diu aquest estudi?
1: Et quedes astorat ara.
2: A veure.
1: A veure, t'oloro. No sé si aquest estudi em dona la raó amb tu. Resulta que, segons un estudi, diu «Les mujeres huelen a cebolla i los hombres a queso». Què et sembla?
2: Un altre estudi que han fet gent soltera, eh?
1: Això que ho afirma un estudi d'investigació portat a terme a Suïssa. Diu que la semblança de les olors es deu a les diferents composicions de la suor de dones i homes. Mm. Per això que l'objectiu dels investigadors és elaborar desodorants específics per cada sexe. Què et sembla?
2: Doncs que m'ha de semblar una ximpleria, no?
1: Per què?
2: Home, perquè no conec cap home que faci el formatge. Bueno, alguns sí.
1: Atenció, segons aquest estudi, les axil·les de les mujeres despiden un aroma a cebolla i a uva. Sí, tot barrejat, eh? Tot barrejat.
2: Jo tinc una pregunta que em ve al cap. Les persones hemafrodites?
1: Ja, no ho sé.
2: Que fan una barreja entre formatge i ceba?
1: Formatge i ceba, com una pizza. Mentre que la suor dels homes, sí, quan tornen de la feina, s'assembla a l'olor del formatge.
2: Del formatge.
1: Per favor, quina notícia.
2: I posa quin tipus de formatge?
1: Bé, jo t'explico, perquè això ho han fet amb una investigació. Van agafar la suor de les axil·les de 24 homes i 25 dones. De fet, els van posar durant un quart d'hora a la sauna.
2: Però com s'agafa?
1: A la sauna, els van posar a la sauna.
2: Ah.
1: Els 25, no sé si junts, però els dos els van posar a la sauna. I d'aquí, segons aquest estudi, va sortir això.
2: Sí, a veure si a la sauna havien cuinat una pizza i va alterar el resultat.
1: Però ara et quedaràs més astorat encara. Segons aquest estudi, aquestes olors només són per ciutadans de Suïssa.
2: Ah, vol dir que potser
1: d'espanyols... Sí, cada país, segons aquest estudi, té la seva olor. Vés a saber aquí, jo crec que aquí és olor a xoriço.
2: Sí.
1: Xoriço pamplonica.
2: Sí.
1: I les hores a Chopet el Pozo.
2: Per exemple, no? Podria ser una,
1: sí,
2: un exemple.
1: Chopet el Pozo, no?
2: Sí. Aquest
1: Chopet, bueno, baratíssim.
2: Sí, que no ha sigut cap marca ara tampoc.
1: No, tampoc. Bé, no sé què dir-te. És que, clar, no sé com fer aquest estudi.
2: No, clar, ni sabem com corroborar-ho via telefònica. No podem de cap manera.
1: Clar, perquè, clar, no trucarem a algun lloc i preguntarem, escolti...
2: El que té voler la sudor, no?
1: Sí, l'axila fa olor a ceba o formatge?
2: No és el tema.
1: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Doncs som-hi. Diari El Punt, apartat d'Economia, seguim parlant de crisi. Mm. La paraula crisi és la que més sona.
2: Sí, que ja cansa,
1: diu, avui el diari El Punt diu la crisi porta a un nou consum. Diu que el grup Mercadona, li dediquen una pàgina, ha liberat unes 800 referències de les prestatgeries per abaratir els seus productes. Mm. Per exemple, exemples que han fet Mercadona per la crisi. La pasta de dents...
2: Sí.
1: Doncs la tenen ara sense cartró. Que sí, ho posa la notícia.
2: Sí o no?
1: Diu que s'estalvien uns 200.000 euros. Per exemple, les ampolles d'oli ara són quadrades i no pas rodones. D'estalvi, 250.000 euros. Jo no acabo d'entendre, però bé. L'envàs de les ampolles de gel diu que tenen ara menys plàstic. L'estalvi són 250.000 euros a l'any. Mm. Les ampolles de tomàquet no porten serigrafia. Amb això s'estalvien 450.000 euros. Mm. I, per exemple, el bric de llet va sense paper setinat. I això vol dir un estalvi de 1.400.000 euros a l'any. Com t'has quedat ara?
2: M'he quedat astorat. Però estalvi que notarem els ciutadans, suposo.
1: No ho sé,
2: ho
1: però...
2: Ho haurà tirat de cara
1: a la
2: venda.
1: Jo el que em quedo el més parat és amb la pasta de dents.
2: Sí. Però és que la capsa aquella tampoc té molt de sentit, no? Perquè quan arribes, treus la pasta, ho poses al
1: lavabo... Sí, a més, ara les passes de dents van amb una mena de com de plàstic, que tu has obrir el plàstic i ja veus si aquella pasta de dents ha estat abans tocada per algú.
2: No, estem d'acord.
1: O oberta per algú, eh?
2: La capsa de cartró no compleix cap objectiu.
1: L'altra cosa, per exemple, la fruita.
2: Sí.
1: Diuen que la venen ara a granel, sense aquella safata. Saps que a molts supermercats hi ha les safates de fruita?
2: Sí.
1: Doncs des del Mercadona han proposat tot que sigui a granel. Suposo que s'estalvien les safates de plàstic.
2: Jo tinc un dubte sobre això. Jo l'altre dia vaig comprar un pebrot vermell. Per què el pebrot vermell estava dins la bossa catalogat amb el seu codi de barres i, en canvi, el pebrot verd l'havies d'agafar tu i pesar-lo? Per què els plàtans a vegades estan en una bossa ja marcats i, en canvi, les taronges no? No entens o no per què faran aquestes distincions?
1: O per què les taronges van amb aquelles bossetes?
2: Per exemple.
1: Precioses.
2: Per exemple.
1: Perquè
2: les patates que... tenen aquell mal agafar.
1: Sí, també, eh?
2: Bé, se't clava tota la mà.
1: Anem a trucar al Mercadona, a algun de Barcelona. Anem a preguntar, per exemple, això de la pasta de dents, que jo ho trobo curiós.
2: No,
1: aviam si ho venen amb capsa de cartró o sense capsa de cartró.
2: Perquè la capsa posa una cosa interessant. Res. No posa res.
1: És que jo crec que a vegades es podrien estalviar tants diners amb coses.
2: Bé, potser, bé, com deien, potser és per protegir, eh?
3: Mercadona, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
1: Mira, ¿te puedo hacer una pregunta?
3: Sí.
1: Mira, hoy hemos visto en el periódico que la pasta de dents, ¿eh?
3: Sí.
1: La veneu sense cartró, ara.
3: ¿La pasta de dents?
1: Sí.
3: Un segon, ¿eh?
1: Vale.
2: Va, mirar-ho.
1: Sí, va, mirar-ho.
2: Agafa allò que fan de... Llamando a Yoli. Sí. Yoli.
1: Yoli.
2: Mírame la pasta de dents, ¿no? Yoli o tres.
3: Hola.
1: Hola.
3: No, de moment no, ¿eh?
1: De moment no. És que avui surt al diari... que a partir d'ara posa Mercadona, per estalviar-se amb tot això de la crisi.
3: Sí.
1: Es vendrà, per exemple, la pasta de dents sense capsa de cartró.
3: Jo encara no tinc notícia, no ho sé.
1: Diu també les ampolles d'oli que seran quadrades i no pas rodones.
3: De moment són rodones.
1: De moment són rodones, eh?
3: Sí.
1: Això ho posa avui al punt, eh? No t'estic jo aquí enganyant ni res, eh?
3: Sí.
1: I les ampolles, per exemple, de tomàquet...
3: A quin diari m'has dit?
1: Al punt.
3: Al punt.
1: Sí, sí, sí. I hi ha una pàgina sencera, que parla de vosaltres.
3: Sí.
1: I que, per exemple, la fruita com la veneu vosaltres?
3: Com la venem?
1: Sí,
3: envasada.
1: Envasada. Doncs diu que a partir d'ara serà fruita a granel.
3: És possible que en un temps hi hagi a granel.
1: A granel,
3: però
1: oi?
3: Però de moment no.
1: Tot això per estalviar, no per
3: res més. Per estalviar en envasos.
1: Sí, en envasos, sí, sí. En aquelles safates de plàstic.
3: En envasos i no en qualitat.
1: Sí, sí, sí, en tot moment, aquí diu en envasos, per exemple. La pasta de dents diuen que sense capsa de cartró.
2: És una bona treballadora.
3: Jo, de moment, encara no tinc notícia. És possible, és possible. És veritat que estalvien en envasos.
1: Mm. Perquè una cosa, entre tu i jo, hi ha vegades envasos que no serveixen per gaire.
3: Clar.
1: I és una bona forma d'estalviar, no?
3: És una forma d'estalviar sense baixar la qualitat dels productes.
2: La qualitat
1: i no contaminar.
3: I no contamina.
1: Mm. Molt bé. Escolta, m'has ajudat molt. Gràcies.
3: No hi ha de què.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
2: No t'ha ajudat gens.
1: Sí.
2: Sí.
1: Home, ens ha dit que possiblement properament sí que hi haurà.
2: Has vist que ella ha insistit en que la qualitat és la mateixa, eh?
1: Sí. Bé. Escolta, per cert, parlant d'estudis i parlant de coses que passen al món, eh? Això que el Banc d'Anglaterra està impartint uns cursos als seus treballadors, en aquest cas a les seves treballadores,
2: sí,
1: de com presentar-se a l'hora d'anar a treballar.
2: És que és important, eh?
1: Per exemple.
2: La postura que adoptes...
1: Ho explica avui el diari La Vanguardia. Diu maquillaje. Diu lleven siempre algún tipo de maquillaje, aunque solo sea lápiz de labios.
2: Mm.
1: Què et sembla?
2: Bé, això en el cas de les dones, clar, eh?
1: Tacones.
2: Tacones.
1: Lleven siempre algún tipo de tacón máximo 2 pulgadas.
2: Sí. Perquè si no queda massa com exuberant, eh?
1: Zapatos y faldas. Diu, los zapatos y las faldas siempre tienen que ser del mismo color.
2: Mm.
1: Perfume. Sean cuidadosas con el perfume. Estilo. Tengan un aspecto profesional, no de que van a la moda. Mm. Tot això... els he donat a través d'uns cursos, no t'ho perdis, al Banc d'Anglaterra a les seves treballadores.
2: Només a dones, per tant?
1: Sí, seria. O sigui, el titular seria, diu La Vanguardia, con los labios pintados sí, pero con tacones bajos.
2: Mm.
1: Bé. Anem a d'altres temes, et sembla?
2: Sí.
1: I anem a recuperar el tema de l'Eurovisió, aviam si ara tenim més sort. Recordem que dèiem, us explicàvem que hi ha un grup de Badalona, les Di que sí de quatre noies, que han arribat a la final d'Eurovisió. Anem a, aviam si podem parlar amb la teclista que és a Badalona, l'Ester Mas, truquem-hi. Ara sí.
2: Ara fa línia.
4: Sí?
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que ets l'Ester?
4: Sí.
1: Et truco de Ràdio Badalona.
4: Ah, hola, què tal?
1: Què tal? Estem en directe, eh?
4: Ah, que esteu en directe?
1: Sí, en directe.
4: Ah, vale.
1: Què et sembla?
4: Bé.
1: Escolta una cosa, trucant per felicitar-te...
2: Que havia de semblar
4: poc. Sí.
1: Perquè bé, heu arribat a la final del concurs d'Eurovisió, no?
4: Sí, estem a la final, sí.
1: Esteu a la final. I escolta sí. una cosa, això us ho esperàveu o no?
4: Bueno, a la final. A veure, estem a les gales de bueno, semifinalistes, eh?
1: Sí, però sí, escolta sí. una cosa, està molt bé.
4: Sí,
1: perquè mira
4: bé.
1: Que hi havia grups i grups i grups i gent i cantants.
4: Home, uns quants. Tant
1: uns quants.
4: 450.
1: 450, sí. de 450. Quedar 20, i d'aquests 20, quedar vosaltres, està molt bé.
4: Sí, sí, sí, estem molt contentes.
1: Escolta, us esperàveu o no? Va, sigues sincera.
4: Home, doncs, a veure, confiàvem molt, creiem molt en nosaltres. La veritat és que sí.
1: I escolta una cosa, quants vots teniu?
4: Quants vots? Doncs sí. ara em sembla que 59.000 i al pico no te'l sé dir.
1: Sí, gairebé 60.000 vots.
4: Bueno, no sé si arriba, no gairebé, em sembla que 59.000 poquets, però bueno, ja són molts. Sí,
1: bueno,
4: sí.
1: són molts, no?
4: Sí, sí, sí.
1: I això que suposo que s'ha mirat molt el tema dels vots, crec, no?
4: Bueno, segons tinc entès, sí. Fins l'últim dia encara no se sabia exactament els vots de cadascú perquè havien de fer una revisió vot per vot per descartar els vots fraudulents fets amb robots o màquines d'aquestes, sí.
1: Mm-hmm. I escolta sí, sí. una cosa, i ara sí. participareu en alguna de les tres gales preparades.
4: Sí, de fet ens van trucar abans ahir de Televisió Espanyola i ens van dir que participem el 21 de febrer.
1: 21 de febrer, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Ja està clar.
1: Escolta això. Una cosa, jo crec que això s'hauria de fer una campanya a Badalona perquè la gent us votés d'alguna forma, eh?
4: Home, sí, sí, aquesta setmana volem començar ja a promocionar-ho per tot arreu perquè tothom se n'assabenti. I res, de fet, ja tenim emparaulada una actuació al Dadà el 14 de febrer.
1: Al Dadà? El 14 de febrer, el dia dels enamorats.
4: Exacte, el dia de Sant Valentí.
1: I escolta, jo crec que hauríeu de fer alguna campanya de màrqueting d'aquestes por todo lo alto.
4: Sí, sí, doncs mira, no és mala idea, jo ho teníem pensat. Sí.
1: No?
2: Home, la ràdio, ja saps que...
1: Escolta, jo de tu, per què no vas a l'Ajuntament que us ajudin?
4: Vale, doncs ja ho farem.
1: No? Que organitzin, que posin telèfons allà a la plaça de Vila, que la gent pugui trucar.
4: Home, doncs sí, no estaria malament.
1: No estaria malament, això.
4: Era una idea que teníem al cap, sí, sí.
1: Ah, ja ho teníeu farem. Pensat, això?
4: Sí, sí, sí.
1: No, perquè s'hauria de fer alguna cosa, no?
4: Sí, sí, sí, i tant.
1: Bueno, escolta una cosa. Digue'm. Si algú us vol escoltar, recordem que la cançó finalista és Sobiré.
4: Exacte, Sobiré. Sobiré.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs, que us votin, no... El dia sí, sí. 21 de febrer.
4: Que ens vegin per la tele el dia 21 de febrer. I que si els agrada la cançó, que ens votin, sobretot.
1: Molt bé. Doncs vale. Escolta, Ester, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Que vagi bé, gràcies,
4: sí,
1: bon dia.
4: Sí, adéu, adéu.

0: Doncs aquí les felicitem a les Di que sí.
1: 21 de febrer, eh?
0: Sí, 21 de febrer, eh?
1: A votar tothom. Ho tenen difícil, eh? Perquè recordem que les favorites són Soraya i la dels Goril·les.
0: I la dels Goril·les.
1: La Melody.
0: La Melody, com la crema catalana.
1: Com la crema catalana,
0: exacte. Jo em quedo amb la crema catalana, eh?
1: Sí?
0: Home.
1: Home, la Melody canta molt
0: bé. Entre Melody i crema catalana. Crema catalana.
1: Crema catalana.
0: A més, és una cosa nostrada. Es fa aquí a Premià de Dalt.
1: Sí.
0: Sí, és una cosa nostra, nostra.
1: Sí, sí.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, va.
1: Millor.
0: Anem fins a Londres perquè ens arriba una notícia d'aquest també que dius... És real?
1: És real?
0: Sí, el protagonista és un senyor de 60 anys. Ja
1: de quan?
0: Perquè... 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60
1: Posa't
0: anys.
1: Seriós.
0: Es diu Joe Galliotti.
1: Sí.
0: Viu a Londres. Resulta que va passar aquest senyor 60 hores atrapat sota el seu sofà. Sí.
1: I per què, Que no sabia que s'ha de
0: ser a sobre. No, li va caure el moble a sobre.
1: Quin moble?
0: Tenia un moble, el menjador de casa, eh? Un tocador, d'aquells tocadors,
1: sí.
0: I estava llibres. Veient la tele, aquest senyor, i li va caure tot a sobre.
1: I com va acabar sota el sofà, no m'entenc?
0: I va estar 60 hores. És molt fort, això, eh?
1: Però sota el sofà.
0: Sota el sofà i no podia sortir, pobre home.
1: Però un moment, no ho entenc.
0: A veure,
1: ell estava
0: tu estàs al sofà.
1: Estava assegut al sofà.
0: Sí, i de cap i volta et cau...
1: I com acaba
0: no sé
1: sota
0: si
1: el sofà?
0: Reproduir algun so, eh? Et cau tot un moble a sobre.
1: Sí.
0: I, doncs, i tu quedes a sota.
1: Deixo que l'home es va enfonsar fins a baix.
0: Correcte, i suposo que es va fer alguna ferida i va fer que no es podia moure durant 60 hores.
1: I per què el tocador va caure?
0: Això no ho sé. El que sé és com va sobreviure durant 60 hores.
1: Ah, com ho va fer? Mirant la tele?
0: Resulta que tenia a la mà una ampolla de whisky.
1: Apa, va.
0: Que sí?
1: Sí o no?
0: Que sí.
1: I anava ben whisky?
0: Correcte.
1: Home, es mantenia calentó, això està clar.
0: Sí, sí, el titular diu atrapado por su sofá, salvado por su whisky.
1: I això qui ho va publicar?
0: Això a la BBC. O sigui que...
1: Ah, no és poca broma.
0: Refiem, eh?
1: I tant.
0: Es veu que després de ser rescatat, l'home va assegurar que va sobreviure gràcies a una ampolla de whisky que tenia a la mà.
1: Mm.
0: Diu, tomé un trago i pensé, esto no es tan malo, i vinga.
1: Això ho posa a la notícia?
0: Ho posa a la notícia.
1: Esto no es tan malo, va dir?
0: Sí, sí, ho posa a la notícia. Sí, sí. Es veu que aquest senyor va ser rescatat quan un veí, preocupat perquè, atenció, les cortines de la casa estaven cerrades.
1: Sí.
0: Típic, això que devia ser el típic
1: tafaner.
0: El típic veí tafaner que diu, a veure, aquest senyor...
1: El típic veí que mira per la finestra a veure quina, què està veient l'altre per la tele.
0: Sí, diu que va decidir espiar por la rendija.
1: Sí.
0: I això que va ser quan va veure que li havia caigut, en aquest cas, el moble a sobre. Això que ara està bé, eh? Per això va estar 5 dies a l'hospital, però una vegada donat d'alta, diu que a partir d'ara mantindrà sempre una ampolla de whisky a la mà per si li passa alguna
1: cosa. És que, pobre home, s'ha quedat sense tocador i alcohòlic. I dius que està bé, doncs jo no veig on està l'alegria aquí.
0: Sí, sí, tot plegat ha passat a Londres. Bé, no, i acabem amb l'última notícia que ens porta fins a les comarques gironines. Diari El Punt, edició comarques gironines, diu roben 30 bales de 500 quilos de menjar per al bestiar a Santa Pau. Que dius, per què ho vols?
1: Per què ho vols?
0: Darrerament estan robant tot tipus de coses que dius... Per què?
1: Sí. Què van robar l'altra vegada?
0: Això que uns desconeguts han robat una trentena de bales de menjar per al bestiar triturat, premsat i embolcallat amb plàstic que pesen uns 500 quilos cadascuna del mas Caselles de Santa Pau, al costat del volcà de Santa Margarida.
1: Perquè això és comestible pels humans?
0: No, això és pels animals. Es veu que les bales de menjar pels animals, unes 80, eren a fora, a l'exterior, estan ja plastificades, deixades al camp, i es veu que les van robar.
1: Ah, però poca broma, perquè quedes tot atrapat en el sofà, perquè cau el tocador, tens una bala de bestiar a prop, i això et salva la vida.
0: No t'ho perdes que, home, les bales estan valorades en uns 1.000 euros.
1: Home, 1.000 euros. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, però actualment ho roben tot ja, eh?
1: Roben tot, sobretot a granges últimament. A granges,
0: sí, sí, darrerament hi ha una onada de robatoris a les granges.
1: Això és el moving rural, potser.
0: Doncs sí. Bé, així marxem avui.
1: Molt bé.
0: Demà hi tornem.
1: Demà hi tornem, Carles Carvajal, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins demà.
1: Vigilem el tocador d'aquí fora.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
7: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
8: Momento, momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
7: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
8: Ah.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura, musicura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Bueno, algú tan gran com Mario Benedetti. Los amores eternos son los más breves. Què opines d'això? Quina cançó et vindria molt de gust compartir amb tots els cocos?
3: Hola, què tal? Soc Albert de Barcelona. M'agradaria escoltar, si és possible, de Donovan, Colors. Fa molts anys que no la sento i potser m'agradaria molt sentir-ho un altre cop.

Ara feia bastant temps que aquí al Coco no escoltàvem a Donovan. Donovan Leitch, que ens ha acompanyat en moltes cançons, però que segurament aquesta va ser la seva més popular, la que parla de diferents colors. Oh yeah. Donovan va néixer el 1946 a Glasgow, a Escòcia. És cantautor, poeta, guitarrista. Va començar tancant-se al sòtano de casa seva perquè el deixessin tranquil quan assajava. Ell va concebir Colors d'aquesta manera, de manera acústica, amb la seva guitarra, i uns anys més tard la va cantar en castellà amb Mocedades. Als anys 90.

És una balada folk de temàtica colorista i nostàlgica sobre l'amor i els colors de la natura. Una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats. Ara l'escoltarem com jo la vaig descobrir. Una companya de la colla la cantava en català a principis dels anys 70, quan anàvem d'excursió. I ara resulta que no fa pas gaire, el 2012, una cantant nord-americana la va voler gravar també en català. La va gravar a Houston. Forma part d'un àlbum d'aquelles que es diu d'aquelles cançons, no? Què se n'ha fet d'aquelles cançons, es diu concretament? És una cantant de Louisiana que va voler fer un homenatge a la nova cançó, però que va incloure aquesta de Donovan. Es diu Roslyn.

0: Roslin, cantant en català des de Houston. Què se n'ha fet d'aquelles cançons?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies, estimada Montse. Montse Llussà, però el piano on és? Em podeu trobar el piano, sisplau? Aquí està el piano màgic. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris emeten aquest programa per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el programa en diferit als seus webs perquè l'escoltis quan et vingui de gust, però de manera genèrica els trobaràs tots instal·lats a les plataformes iVox.com, per exemple també a YouTube, a Apple, a iTunes, entre d'altres. Perquè no perdis la sintonia. Perquè ens escoltis quan passeges, quan condueixes, quan voles, encara que tinguis el mòbil en modo avión, perquè l'arxiu nosaltres ja estem dins. Mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Estem gravant entre tots una cinta de casset que ens faci companyia en un viatge fantàstic que farem en cotxe. Quina cançó hi posaries tu? Ah, molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. La ràdio és imaginació. Estem a finals dels anys 80, quan gairebé tothom tenia casset, no tan sols a casa, sinó també al cotxe. I alguns, doncs, fèiem unes recopilacions. Era el nostre Spotify, però era molt millor. Clar, perquè la selecció la fèiem nosaltres. No un robotito. Eren seleccions humanes. I amb el pas dels anys, alguns hem conservat aquestes cintes. I quan les tornem a escoltar, cada cançó ens recorda una circumstància, una vivència. Digue'm quina cançó posaries tu en aquestes cintes que, per cert, i per curiositat, per si t'interessa, la cinta de casset corre a una velocitat de 4,76 centímetres per segon i ens fa feliços. Digue'm-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Calafell l'amic Josep Balaguer, que ens diu: Albert, a la cinta posaria I Saw the Light. Oh, bon gust, bona memòria. De Todd Rundgren, a l'escoltar-la, mentre una sensació reconfortant dels meus 16 anys. I estaria bé que també ho notés el conduir ara. Una abraçada des de Calafell d'en Josep Balaguer. Doncs aquí la tens, estic totalment d'acord amb tu.

I Saw the Light, vaig veure la llum. Banda formada a Filadèlfia, Todd Rundgren. La cançó és del març del 72, és un estil que es deia pop i soft rock. Gràcies per recordar-nos aquest tema tan guapo, Josep Balaguer de Calafell. Cançons que ens ajuden a viure i a sobreviure. I, si és possible, amb alegria. Amb Joy. Així es diu aquesta adaptació d'un tema clàssic fet als anys 70 per una banda de laboratori que es deia Apollo 100. I també dona bon rotllo, oi? Estàs escoltant una autèntica raresa en el dial de la ràdio. Has connectat amb el Coco. Ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que tant t'agradava. Des de Girona, on també ens consta que tenim molts amics, ens escriu Joana Vilagran, aquí, a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: per aquesta cinta de casset que estem fent entre tots, jo posaria I Drove All Night en la versió de la Cyndi Lauper, perquè a mi m'agrada conduir de nit. Jo la gravaria, la cinta, i després, Albert, la repetiria. Com tu dius, quan t'agrada una cançó, 7 vegades seguides. Ha, ha, ha. Bueno, doncs aquesta té també una curiositat, i és que és una cançó de Roy Orbison, del gran Roy Orbison, que Roy Orbison la va gravar el 87, però no es va publicar. Es va publicar un any abans aquesta versió de Cyndi Lauper.

Hydrophonite. Conduiré tota la nit. Versió de Cyndi Lauper d'un tema original de Roy Orbison de 1987. Cyndi, nascuda a Nova York el 1953, fa un temps que pateix psoriasis, va perdre forces i això va limitar les seves aparicions públiques.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Fent una de les coses que més m'agrada a la vida. Ràdio, comunicació, música, que escollim junts. Vinga, una altra per la nostra cinta de casset que ens està quedant molt xula. La proposa des d'Andorra en Joan Martí i diu: jo sempre viatjo amb la discografia completa d'Elton John des de que era molt jovenet. Per una cinta tan variada com esteu gravant, posaria 7 songs i marxaria a buscar la felicitat a Portugal. Ah? Doncs amb molt de gust escoltem aquesta, que fa molt temps que no sonava el programa i que es va publicar concretament al maig de 1984.

0: sad songs, cançons tristes. Elton John, des del 1984. La cançó que gravaria en el nostre casset Joan Martí des d'Andorra, però diu que per marxar a buscar la felicitat a Portugal. Doncs si la trobes, ja ens ho explicaràs, eh? La cançó d'Elton va ser número 5 als Estats Units i número 7 al Regne Unit.
1: Cocodril Club.
0: I si em permeteu una cullerada, estava pensant, com és que portes bastantes setmanes demanant cançons per incloure en aquesta cinta, que ja no hi cabran totes, eh? Seran diverses cintes, sens dubte, i encara no has posat Rosalie de Sam Neill. És una història que molts coneixeu, però com que la ràdio és tan fantàstica que cada setmana s'hi afegeixen nous amics que ens descobreixen, com per casualitat, passejant per el dial, navegant per internet, o potser perquè alguna persona de confiança els hi ha recomanat que escoltin aquest programa. La tornaré a explicar, perquè aquesta també és la màgia de les cançons, una màgia que ara en general s'ha perdut, perquè ara és relativament fàcil localitzar l'intèrpret i el títol d'una cançó per noves tecnologies i per diverses aplicacions. Una tarda de la primavera de 1973, una tarda de dissabte, estava escoltant com cada tarda de dissabte el mestre Rafael Túria en un programa fantàstic que es deia Sabaleando, que durava tota la tarda del dissabte des de Ràdio Barcelona, on ens presentava les últimes novetats. I va posar una cançó que des del principi em va arribar al cor, no? I vaig anar ràpidament a gravar-la de la ràdio, com fèiem llavors, play, rec, però la cançó ja estava començada i a l'acomiadar la cançó Rafa Túria es va limitar a cantar a sobre, ell també era cantant, però no ens va dir el títol i l'intèrpret, només ho va dir al principi. Això era la primavera de 1973. Durant gairebé 40 anys jo tenia aquest tros de cançó gravada de la ràdio, no se sentia gaire bé perquè era ràdio per una mitjana, i a tota la gent que sabia més o menys una mica de música els hi posava aquest fragment a veure si me la localitzaven. Gent molt important, gent que coneix cançons que no coneix ningú, no la van saber localitzar. Finalment, doncs no ho sé, hauria de ser el 2010, que gràcies a una d'aquestes aplicacions per fi va sortir. Va ser una cançó que no va ser popular ni al seu país, d'un cantant que tampoc va ser famós,

Rosalie. 1973. Sam Neill, que malauradament, quan finalment vaig saber que era ell, ell ja no hi era. Havia nascut a Texas el 1948 i va morir el 2006. Have you ever spoke the truth and lied? Per acabar la història us diré que al localitzar la cançó no s'havia reeditat mai en CD, ja us he dit que va ser poc coneguda també al seu país, i vaig localitzar el vinil original a una botiga de discos antics de Canadà que me'l van enviar i que, bueno, que estava en bastant bon estat. Es notava que l'havien posat poc. Llavors, al tenir el disc, la cançó no estava a internet, no estava a YouTube, no estava a Spotify, no existia. Al cap d'uns anys ja algú la va posar i ara sí, per si t'interessa, està localitzada. Em sembla que quedaria molt bé a la nostra cinta.

i amb l'espectacular música que el gran Alan Silvestri va escriure com a tema instrumental central de la primera entrega de Regreso al Futuro. Comença a obrir-se la immensa cortina vermella de la nostra pantalla gegant de cine per passar l'espai de les bandes sonores. Et demanem que ens diguis una cançó de banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. La música, no necessàriament la pel·lícula. Digue'ns-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida en Jordi Pérez, que ens diu: a mi m'agradava la música de Super Detective in Hollywood. Ah, doncs, es deia Axel i era de Harold Faltermeyer. Va ser bastant popular.

Aquesta era la música de la banda sonora original de Super Detective en Hollywood. Es diu Axel F. i és de Harold Faltermeyer. Aquesta és la preferida d'en Jordi Pérez, des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma, eh? Guapos, guapes. Gràcies per estar en connexió.

0: és Albert Malla.
1: És la música d'Amélie, de principis dels anys 2000. Te'n recordes? La vas veure? Era curiosa, no? Des de Girona, l'Eduard Carreras diu una que ja estava tardant en sortir, de Barbara Streisand, The Way We Are, de la pel·lícula Tal Como Éramos. Una pel·lícula dirigida per Sidney Pollack, amb una frase famosa, Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant. I segons sembla, a la vida real, Barbara Streisand, durant el rodatge de la pel·lícula, estava perdudament enamorada de Robert Redford. Gràcies, Eduard. És, sens dubte, una gran cançó i, a més, una bona pel·lícula.

The Way We Were, de la peli Tal Como Éramos, 1973. Barra estrella en esclar. Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant.

Digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora. La que més t'agradi. La projectarem i la compartirem tots. Digue'm-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. La primera, la de Superdetective en Hollywood. També dita Beverly Hills Cop, era de 1984. La segona, Tal com ho éramos, del 73. I la que ve ara, també és del 73. És una que ens proposa en Pep Anton Andreu des de Barcelona. La pel·lícula era American Graffiti, va ser molt taquillera. I la cançó era dels anys 50, del malaurat Buddy Holly, el That'll Be The Day.

0: day.
1: El gran Buddy Holly. La cançó va arribar al número 1 de Billboard el 1957, concretament el mes de maig, i el 1973 la va incloure George Lucas a la seva pel·lícula American Graffiti, que és la que prefereix Pep Anton Andreu de Barcelona. Va ser un dels pioners del rock and roll. Però només va viure 22 anys a causa d'un accident d'aviació. Havia nascut el 1936 i va marxar amb només 22 anys el 1959.

I de moment ho deixarem amb la proposta de la Maria del Carme Herrada des de Sabadell, que escull Part of Me, Part of You, de Glenn Frey, de la banda sonora de Thelma i Lewis. Bueno, després escoltarem una altra, la cullerada meva, també d'aquesta banda sonora, una molt maca, però la de Glenn Frey, bueno, hem de recordar que va ser cofundador dels Eagles. Glenn Frey marxava també relativament jove, amb només 67 anys, a la ciutat de Nova York. Havia nascut el 1948 i se'n va anar el 2016. Però Glenn Frey va deixar una empremta permanent en la història del rock and roll. La pel·lícula Thelma i Lewis, molt taquillera, la va dirigir Ridley Scott i ja sabeu que estava protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que em sembla que ha declarat que va ser el paper de la seva vida i n'ha fet molts, eh? Bueno, com a curiositat, direm que a Thelma i Lewis, Brad Pitt només tenia 28 anys.

part of me, part of you. Glenn Frey. La proposta de la Maria del Carme Arrada de Sabadell. A Sabadell tenim tants i tants amics de sempre, de tota la vida, eh? Petonets i abraçades, Sabadell. Thelma i Lewis, des del 1991, també incluïa la balada de Lucy Jordan de Mary and Faithful, que va ser novieta de Mick Jagger, va ser actriu també. Havia nascut el 1946 i se'n va anar des de Londres el 2025. La cançó no estava gens malament.

0: La balada de Lucy Jordan de la banda sonora de Thelma i Louise de 1991, interpretada per Marian Faithfull. I si em permets, la meva especial d'avui em sembla que és una delícia, de 1976, del grup Poco, que va durar poco, però les poques coses que van fer eren meravelloses. Bueno, ells havien estat a Buffalo Springfield, una altra banda que també va durar poc, però que ens va deixar autèntiques joies. Quan Buffalo Springfield va desaparèixer, el 1968, Jim Messina i Richie Furay van fer Poco des de Los Angeles. I aquesta està considerada una de les cançons més boniques del country. Sí? És una de les meves especials, Rose of Cimarron. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, com va tot? Espero que si ara mateix et preocupa alguna cosa, almenys temporalment, mentre sona el programa i les seves cançons, te'n oblidis i vegis les coses amb un altre color molt més positiu. És una de les màgies, de les diverses màgies que de sempre ha tingut la ràdio. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, per aconseguir que el teu jardí s'ompli de flors o les teves plantes creixin millor, posa'ls-hi música. Aquí la seleccionem junts.
3: Voldria escoltar algo de Jethro Tull. Moltes gràcies.
2: Bueno, doncs... aquesta va ser la més famosa al nostre país.

aquest era el títol, Aqualung. I corria 1971. El senyor Allan Anderson i la seva flauta travessera. Bueno, es van formar el 1967 i segueixen en actiu. Al Regne Unit, sí, són anglesos. És una de les bandes més veteranes de tot el món. És clar que no tant com els Sirex, que van començar el 59. I encara toquen. I toquen molt sovint, perquè tenen molts bolos. Però com que aquesta és la més famosa, et posaré una altra que em va tocar la moral i que em va passar bastant desapercebuda, del 1976, que es deia Demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir.

Bueno, segurament és una gran cançó, és una cançó diferent, és una cançó original, és una cançó mítica, però la tallo ja perquè m'està posant de mal humor i no m'hi trobo a gust escoltant-la, i potser això també li està passant a una part de la nostra audiència. El record per Jim Morrison i els seus doors, les seves portes.

això ja és una altra cosa, eh, Cocos? Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT.

Si no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos dels últims mesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple. Entre d'altres llocs, aquí tens una segona oportunitat. Escolta'ns en diferit quan et vingui de gust, quan et vagi bé, íntegrament o per fragments. És del millor de les noves tecnologies aplicades a la ràdio. El nostre primer amor de sempre, la nostra passió. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Sí, perquè si et descarregues els arxius, els portes amb tu allà on vagis. En bus, en metro, passejant, conduint o volant. No perdis la sintonia. Aquest breakout l'he posat com a introducció a la meva especial d'avui, perquè va ser la més coneguda d'una banda de noies anomenada Swing Out Sister.

Breakout de 1986. I 3 anys més tard, aquí ve l'especial d'avui, que no va ser tan coneguda, però a mi em dona bon rotllo per compensar una miqueta el mal rotllo que m'ha transmès l'anterior, eh? Ho sento. Aquesta és You On My Mind, tu, a la meva ment. Desitjo que t'agradi, Coco.

vaig presentar com a novetat quan me la van enviar el 1989 en el meu programa Els Malla Musicals. Em va agradar. Ara feia temps que no l'escoltava i estic sentint pràcticament el mateix que la primera vegada fa tant de temps. Fa tant de temps de quasi tot, eh? Les Swing Out Sisters, un grup de noies de Manchester, del Regne Unit. Fan entre smooth jazz i l'acid jazz, però ho fan molt bé. I aquest tema, jo, on my mind, tu a la meva ment, em dona molt bon rotllo. Espero que tu també t'hi trobis aquí a gust al club. I si és així, digue als teus amics, que així en serem més. Per cert, que ja que aquesta era la meva especial, vull agrair el seu correu a la Sílvia Camps, que m'escolta i escriu des de Granollers, i que ens diu: la veu continua sent el mitjà de comunicació

sí, és Cliff Richard, un dels pocs intèrprets al llarg de la història i arreu del món que ha agradat a diverses generacions. Ara té 85 anys. Havia nascut a la Índia el 1940. I aquesta, We Don't Talk Anymore, és de 1979 i va ser un dels seus molts èxits. We Don't Talk Anymore, és a dir, ja no parlem més. Ha anat dirigida directament cap a Manuel J. López Montoya des del Cuore. Algú va dir, als 20 anys determinem el tipus de música que ens agradarà la resta de la nostra vida.

parar amb il·lusions. Compartint emocions. Reivindicant el valor del temps passat. Reconciliant-te amb el teu passat. Amb moltes cançons que et diuen més coses al cor que al cap. Algunes de les quals, fins i tot, poden provocar-te una mena de pessigolles a les neurones. Gràcies als fidels, aquest temps de ràdio, Revival, aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, i la benvinguda més cordial a tots els nous oients. Aquesta temporada s'han afegit encara més emissores a emetre el programa i, per tant, tenim nous oients que tant de bo us hi trobeu molt a gust aquí. I, si és possible, participeu a través de correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Per qualsevol espai, per qualsevol idea, és bona. Per exemple, sabeu que se'ns va acudir preguntar al personal: imagina't, perquè la ràdio és el mitjà que més estimula la teva imaginació, imagina't que estem, per exemple, als anys 80 o 90, és igual, però que estem preparant una cinta de casset per un viatge i junt amb la roba i amb altres coses que ens emportarem aquest viatge, volem tenir una selecció musical que ens acompanyi en el viatge per autopistes, per carreteres de muntanya o a la platja. Quina cançó posaries en aquesta cinta? Bueno, doncs molts amics estan col·laborant i altres estan apuntant totes les cançons que ens proposen, no? Nosaltres anem omplint la cinta amb totes les vostres propostes per aquest viatge fantàstic. Fantàstic per la fantasia que li posem, però algun dia el farem, aquest viatge, eh? I avui escoltarem la d'en Xavier Junquer, que ens diu: per una cinta de casset pel cotxe, tot i que de vegades se sortia la cinta i calia rebobinar amb un boli Bic, cosa que per sort no succeeix amb els CDs, DVDs o un llapis de memòria. Sí, sí, però cada artilugi d'aquests té els seus inconvenients, també. Ara, això faríem un debat, eh? Ja sé que algunes cintes barates o alguns reproductors de cintes feien que sortís la cinta i allò era un moment de pànic. Amb els VHS, amb els vídeos, també passava, no? Pànic, realment pànic. Diu, bueno, jo escolliria en algun lugar des d'un candú... Ah, fa molt que no sona. Salutacions des de l'esquerra de l'Eixample i moltes felicitacions, Xavier Junquer. Doncs, amb la teva proposta, gravem aquesta cançó a la cinta del 1988.

en algun lugar. Estava pensant que eren realment bons, els Dunkandú. Eren Mikel Erentxun, Diego Vasallo i Juan Ramón Viles. Bueno, Mikel Erentxun continua en actiu, eh? Es van formar al Donosti. Van tenir diversos èxits, possiblement destacaríem aquest. El recordes, oi, Coco? Sí. Es deia 100 gaviotes. Hoy el viento.

0: Bueno, 100 gaviotes, però a nosaltres que ens agrada jugar amb les versions. Recordes? 1970, gran èxit mundial de Lynn Anderson.
1: I beg your pardon.
0: Rose Garden.
1: I never promised you a rose garden.
0: Doncs els Duncan Du, uns 17 anys més tard, la van adaptar al castellà amb el títol de Jardín de Rosas.

El nom de Duncan Dhu fa referència a un personatge de Secuestrado, una novel·la de 1886 de Robert Louis Stevenson. Duncan Dhu era el cap, era el jefe d'un clan escocès que en aquell moment, quan es va formar el grup, estava fascinant a Mikkel Erentxun. Es van formar el 1984. L'amic Xavier Junque diu que la cinta que ens emportaríem tots plegats de viatge gravaria en algun lugar que hem escoltat. Però jo dels Duncan Dhu, si em permeteu, a la cinta gravaria una calle de París, perquè és la meva ciutat preferida.

0: Day in the Life, un dia a la vida. És el tema que li hagués agradat escriure al nostre convidat Mikel Erentzun de Duncan Dhu. Forma part del mític àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sgt. Pepper's o Pimienta i el Club dels Cors Solitaris, publicat pels Beatles el 1967, que per molts musicòlegs és l'àlbum més complet dels Beatles i també és un dels més complets de tota la història i de tots els artistes. Però ara marxem ballant. Els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Hauràs ballat alguna vegada, no? Hi ha moltes, però digue'm una. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Ah, i aprofita per dir-me, si la recordes, que jo crec que aquestes coses no s'obliden, com es deia la discoteca preferida que tenies quan eres una mica més jove i quan hi havia moltes més discoteques que no pas ara. cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet l'amic Ernest Peris des de Mollet, on ens consta que tenim molts i molts oients. Diu que a ell li agradava molt Rock With You de Michael Jackson, ja en solitari, i la seva discoteca preferida era la Mustache, que estava aquí a Mollet i també a la Garriga, diu. A Mustache es donaven els premis Mustache d'honor. Recordo que era una discoteca realment de les més destacades de tot Catalunya. Per cert, que si t'agrada Michael Jackson, l'any vinent s'estrenarà la pel·lícula de la seva vida. En fi, un biopic, que es diu ara, no?, quan són pel·lícules biogràfiques. L'àlbum, sí, ell ja no era amb els Jacksons, amb el seu germà, era en solitari l'any 79, de l'àlbum Of The World, i aquest Rock With You que ens demanes, Ernest, de Mollet, és realment agradable i perfecte per acomiadar el programa d'avui. Ei, un últim favor, cocodril, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,